0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: tecnología para proteger mejor.
1: 7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Divendres a vaga l'educació catalana. Els docents estan cridats avui a una jornada de mobilitzacions, a la pública i a la concertada, després que la majoria dels participants en la consulta sindical hagin rebutjat el preacord assolit entre educació i els sindicats majoritaris. El no, recordem, s'ha imposat amb un 65,1% dels vots. La convocatòria d'avui, de vegada avui, compta amb el suport d'USTEC, la CGT i la Intersindical, mentre que professors de secundària se n'ha desmarcat després que els seus afiliats validessin el pacte. El preacord incluïa una millora salarial progressiva, fins a arribar als 600 euros al mes, una mica més, la convocatòria de 5.000 càtedres i més recursos per a l'escola inclusiva. Però amb tot, una part important del professorat considera que les mesures continuen sent insuficients. I ja us advertim que la propera setmana poden haver noves mobilitzacions i noves vagues. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté el compromís de desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a totes les parts.
6: Traslladar aquesta demanda de responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa i concretament a les organitzacions sindicals que van signar aquest preacord la setmana passada. Agrair, com deia abans, doncs l'adhesió i en aquest cas el compromís del sindicat de professors de secundària per sumar-se en aquest preacord i lamentar en aquest cas doncs, que un d'aquests quatre sindicats que van signar doncs, finalment s'hagi desvinculat. Ens sembla que és el moment i que correspon fer aquesta ronda de contactes per constatar doncs, una mica la voluntat d'aquestes organitzacions.
5: Una vaga que arriba quan només queden un parell de setmanes per acabar el curs i això torna a complicar la conciliació de moltes famílies. Des de la FAC lamenten que siguin novament les llars que assumeixin les conseqüències d'un conflicte que fa mesos que dura.
7: Evidentment, no és una situació fàcil per moltíssimes famílies i sobretot per aquelles més vulnerabilitzades que, tot i poder recolzar, que recolzem diguem, aquestes reivindicacions, doncs és un esforç que s'ha de tenir en compte que s'està fent.
5: La preocupació també arriba al sector de les colònies escolars i del lleure educatiu, que alerta que la incertesa està dificultant la planificació de les activitats de final de curs i reclama solucions estables al departament. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Gairebé són les 7:23 d'aquest divendres que s'aixeca amb cels més serens a Ponent, mentre que la resta de Catalunya predominen els núvols. També persisteixen alguns ruixats al litoral que localment poden ser intensos. A la tarda, aquestes pluges ja quedaran més restringides al quadrant nord-est i la temperatura màxima serà més baixa, clarament més baixa. Com a molt avui, s'arribaran als 26-27 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El litoral es mourà entre els 23 i els 25. Tenim ara 17 graus a Barcelona.

0: les retencions als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat, que deixa retencions de les seves vies principals i cada retruc doncs, afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a l'AP7, també a Barberà, però en sentit sud, amb 4 quilòmetres de cues, també el punt justament de l'accident que mencionàvem abans. També a la C58 tenim retencions des de Sant Quirze de manera intermitent amb direcció Barcelona, cap al nus de la Trinitat. I al Llobregat, per últim, retencions des de Sant Feliu durant 1 quilòmetre i mig de moment amb poca intensitat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa als transports públics, hi ha incidències a la línia R3 de Rodalies. La circulació entre la Garriga i Torelló no funciona, o funciona només en aquest tram, volem dir, s'ofereix servei alternatiu per carretera a tota la línia. Hi ha Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia, hi ha retards de fins a 6 minuts a les línies R6 i R60, a Igualada, per una incidència operativa. Pareu atenció també a aquestes dades, i és que 3 de cada 4 llars que atén Càritas Barcelona viuen en situació residencial precària. És una de les conclusions més contundents de la memòria d'activitat del 2025 presentada per l'entitat. La radiografia és preocupant. Gairebé la meitat de les famílies viuen rellogades, sovint en habitacions o en situacions molt inestables, mentre que el nombre de persones sense habitatge ha augmentat fins al 13%, 5 punts més que fa un any. El director de l'entitat, Eduard Sala, alerta que el fenomen no para de créixer i que cada vegada hi ha més famílies atrapades en situacions d'exclusió residencial.
2: El percentatge de llars en situació sense llar s'ha duplicat en els darrers anys. I si mirem les dades del primer trimestre d'aquest any, del 2026, i les comparem amb les del primer trimestre del 2025, la tendència creixent persisteix. Per això reclamem des de fa tantes dècades mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge digne, no? I assequible, no? Perquè l'habitatge continua estant fora de l'abast de la majoria de llars.
1: I un apunt més, recollim la preocupació que hi ha entre els treballadors de la química. Dau, la multinacional, ha comunicat la seva intenció de retallar 138 llocs de treball dels 732 que té a tota Espanya. La decisió ha encès totes les alarmes a Tarragona, on es concentra la major part de la plantilla espanyola. Temps ja pels esports, que avui ens acosta al José Luis Gil. Molt bon dia.
3: Bon dia, pas per Esports Copé del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. Escudé posa veu a la notícia avançada per Copé el passat 15 d'abril. Es busca una ubicació per a la construcció d'un estadi municipal de futbol.
4: A la ciutat era una anomalia, no tenia més clubs a categories superiors, per tant jo crec que era necessari i és necessari tenir una nova instal·lació perquè, pues mira, si tenim sort que l'Europa, no?, pugi a segona categoria, no tingui que, o no hagi d'anar mirant, i nosaltres igual, on pot anar a jugar.
3: Destacat de les últimes hores, la valoració de la temporada de la cúpula del Girona, on el secretari tècnic Quique Carcel pronostica un mercat llarg per confeccionar la plantilla que afrontarà la segona divisió. En bàsquet, el Barça perd al Palau 87-90 davant de l'UCAM de Múrcia i es jugarà el passi a semifinals de l'ACB el tercer i definitiu partit, dissabte a pista murciana. Avui a l'Olímpic, segon de la sèrie entre la Sisa Joventut i el Baskonia, amb els verdinegres obligats a guanyar per no quedar eliminats.
5: Herrera a Cope.
6: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver.
9: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Murprotec.
11: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
12: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio
10: tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas,

0: experimenta situacions d'aïllament social o sentiments de solitud, una realitat que tendeix a intensificar-se amb el pas dels anys. Es tracta d'un fenomen que afecta especialment les dones, que representen fins al 78% de les persones grans que asseguren sentir-se soles. Vivim cada vegada més anys i sovint posem el focus en la salut física, però encara es parla poc de la salut mental durant l'envelliment. Els experts recorden que gaudir d'una bona salut mental en aquesta etapa de la vida està estretament relacionat amb el benestar emocional, l'autonomia personal, la capacitat d'adaptar-se als canvis i una mirada positiva cap al futur. I d'això, d'aquesta situació que viuen les persones grans, en parlarem al llarg de la nostra programació avui a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels apunts destacats de l'actualitat d'aquest divendres, que pel que fa al temps, hem de dir que ara al matí els cels estan més serens a ponent, a la resta de Catalunya sí que hi ha més núvols. També pot ploure, especialment al litoral. A la tarda aquestes pluges quedaran restringides al quadrant nord-est. I la temperatura, jo ho haureu notat si heu sortit al carrer, és clarament més baixa. La màxima arribarà als 26-27 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Tenim ara a Barcelona 17 graus, a Tarragona 18, 15 a Lleida i a Girona i 10 a Andorra a la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord, tot i la retirada de vehicles, doncs encara provoca 4 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara també talla un carril de circulació en sentit nord a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, també tenim encara algunes retencions habituals, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc encara afecta la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès queden retencions intermitents a la C58 des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. També tenim retencions a la AP7 al punt de Barberà des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud durant 5 quilòmetres. El Llobregat a hores d'ara circula amb força normalitat, quedaria algun punt amb lentitud, sobretot a l'A2 des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, tot plegat cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, advertir als usuaris de la R3 que hi ha circulació ferroviària entre la Garriga i Torelló. Us ofereix servei alternatiu per carretera a tota la línia. Hi ha ferrocarrils a la Generalitat, a la línia Llobregat-Anoia. Hi ha retards de fins a 6 minuts a les línies R6 i R60 per una incidència operativa.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Les cooperatives agràries continuen guanyant pes en l'economia catalana. Les 181 empreses agrupades a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya van facturar l'any passat més de 2.340 milions d'euros, una xifra rècord que confirma una tendència de creixement sostingut durant els darrers 5 anys. Per entendre la seva importància, cal tenir en compte que el cooperativisme agrari concentra aproximadament la meitat de tota la producció agrícola catalana i prop d'un terç de la producció ramadera. A més, dona feina a gairebé 5.000 persones arreu de Catalunya.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
7: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
8: Escuchas COPE.
9: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
0: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon matí.
10: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
11: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor.

0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
2: La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español.
0: La visita de un papa a un país es algo que se recuerda siempre.
3: La juventud de un país rico de fe querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana.
0: Lo vivimos con Juan Pablo II hace más de 30 años y con Benedicto XVI en 2010.
4: Me ha conmovido especialmente la seguridad con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina providencia: San José acabará el templo.
0: Sigue el minuto a minuto en COPE y COPE.es de la visita del Papa León XIV a España.
5: Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
6: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
7: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
8: ¿Los juguetes?
7: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
8: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
7: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
9: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
10: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
11: Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
12: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Lleida. És un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts a Herrera a COPE Lleida. Som divendres avui a portes del cap de setmana 5 de juny del 2026. Són les 12 i 20. I mirava avui que és el Dia Mundial del Medi Ambient. És un dia que està col·locat des de l'any 1972. I el lema d'aquest any, entre altres coses, diu que el planeta no discuteix, no argumenta, no negocia, simplement envia senyals. Oles de calor, grans incendis, glaciars que es desfan. Es va dir que un augment d'un grau i mig en la temperatura global era el límit, i ja estem creuant aquest límit. Per tant, fixa't si fa temps que ens parlem d'aquesta història. Clar, llavors mires dies com avui, per exemple, i dius, home, no, doncs no hem d'estar tan malament, que estem a 20 graus i mig a la ciutat de Lleida, a hores d'ara. Bueno, és com un parèntesi, jo crec, avui, perquè ahir vam tenir una tarda doncs de ventades, tempestes, a Lleida no massa, pràcticament res, però a la resta de Catalunya, sobretot a la meitat est i nord-est, doncs sí. I clar, aquest matí i ara s'està notant aquesta temperatura. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: 20 graus i mig hores d'ara és un luxe.
13: Un luxe. A finals de març tenien 30 a aquesta hora.
12: Imagina't.
13: I s'enfilava cap a 37. Sí. Bueno, els estius tots s'han caracteritzat d'aquesta manera, con incursions refrescades. Però aquestes refrescades, és que precisament la setmana passada i les anteriors me va repassar tots els començaments d'estiu, res a veure.
12: Yeah.
13: Eren com les d'ara, però molt més fondes. La temperatura se desplomava i les màximes no arribaven a 25 graus.
12: Caram.
13: Avui serà potser l'únic dia, potser n'hi haurà més, però sembla que és l'únic dia del mes que no arribarem a 30 graus. Ahir les tempestes més importants, l'hem de destacar, van ser a les Garrigues Altes, al sud-est, 40 litres al Vilosell, 25 a la Pobla de Cérvoles, 17 al Soleràs, 22 a Vinaixa, les més destacables. També va ploure al Pirineu, però no tant. Les més concentrades, fins i tot fins a la inundació, pues, cap al nord, és cap a les de Girona.
12: Ja.
13: I aquesta refrescada, bueno, pues, continuarem així durant el cap de setmana, però enfilant-se les temperatures. Demà tornarà tornarà a les temperatures més altes, però encara sense arribar, tornaré a superar els 30 graus, però els propers dies, el cap de setmana i principi, primera meitat de la propera setmana, estaré en aquest ventall entre 30 i 34 graus.
12: Déu-n'hi-do.
13: No massa més, que és que quan sentides per damunt de 35, ja és, vamos, ja
12: és irresistible. Sí,
13: ja ens tenim que amagar durant les tardes, perquè, a més, la radiació solar continuarà sent molt intensa, encara que les temperatures com avui no s'enfilin a 30 graus. Hem de... Les primeres exposicions, ara quan obren piscines i la gent comença a anar a la platja,
12: hem
13: de ficar la pantalla solar dels 50, perquè la radiació solar és molt intensa i sortim blanquets. Encara
12: bueno,
13: no tenim,
12: Armando, no tenim la melanina. Estem a punt d'arribar a la radiació màxima, no?
13: La de màxima, perquè la inclinació del radiació solar ja és molt alta, per damunt de 60 graus al migdia. Bueno, pantalla total per començar, encara que ens costi una mica més. Hi ha gent que té molta pressa de ficar-se la pell colorida.
12: Però veus,
13: no?
12: llegia opinions de dermatòlegs i, sí. I de fet vaig entrevistar un fa molt temps i em deia que això de que posessin de moda que per estar més maco s'havia d'estar doncs moreno, per entendre'ns, que això va ser una estratègia comercial i que va calar però que no té res a veure i que la pell no ho necessita de cap de les maneres.
13: I sobretot
12: que és una agressió.
13: La gent jove.
12: Sí.
13: És una inversió perquè d'aquí 30 anys puguen sortir aquestes melanomes.
12: Sí, sí.
13: És a dir, la gent ja molt gran, pues 30 anys més, potser no viure tant. Però la gent, els nens, no crema els nens, i la gent molt jove, que precisament a vegades és la que es vol ficar més moreno, ràpidament.
12: I ràpid, veig, Armando, i ràpid, i ràpid, en dos dies ho volem fer.
13: Claro, això és una inversió de cara al futur dolenta.
12: I tant, dolenta, dolentíssima, és molt dolenta.
13: No ve d'aquí,
12: En fi.
13: No hi ha presses. Pues así que tindrem dies assolellats, no hi ha incursions de tempestes, perquè dies i les temperatures remuntades, però sense aquesta virulència de més de 35 graus.
12: Molt bé.
13: Cap de setmana tranquil, doncs.
12: Doncs, Armando, que tinguis bon cap de setmana. Mira.
13: Igualment a tothom, bon cap de setmana.
12: Cap de setmana tranquil, doncs benvingut sigui, que tampoc tots han de ser moguts, no només faltaria. En fi, són les 12:25 minuts, camí de les 12:26 minuts. De seguida parlem de música en viu i en directe i també de la final del Pepe Marín Rock Festival, que ja ha arribat, ja fa dies que te'n parlem, ja fa dies que t'hem explicat que hi ha hagut ja la selecció dels finalistes, que són tres, doncs avui, a 8:45 del vespre, al Cafè del Teatre. Ja saps qui arribarà tot seguit per explicar-ho, l'Andrés Rodríguez.
14: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
15: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant.

0: y acampada libre, y bueno, es el segundo año que se hace y tiene muy buena pinta.
1: Muy bien.
0: Pero si queréis metal, os vais a Binefar mañana, a partir de las 4 de la tarde, 22 euros anticipada, 27 euros en taquilla, con los grupos Muro, que es uno de los grupos míticos de los pioneros del speed metal en este país, que son de Vallecas, de mi querido barrio vallecano, y son del Rayito además. Están los Iron Maños, que hacen versiones de los Iron Maiden, que se lo hacen muy bien estos y son muy simpáticos. Snake Metal 13, Lobotomics, que son, es una gran banda de aquí, también fue finalista del Pepe Marine Rock. Los Six Sissies y los Vanished, que fueron los flamantes ganadores del Pepe Marine Rock del 2019.
1: Bueno.
0: O sea, un buen cartel.
1: Muy bien. Pues nada.
0: Y bueno, si queréis,
1: venga,
0: si queréis
1: va,
0: un poquito,
1: dime,
0: de rumbita, y no tenéis suficiente con lo de esta noche en el Café del Teatre, pues mañana volvéis al Café del Teatre, que están Colors de Rumba, junto con Mariona Puigdemasa, pues haciendo, pues eso, rumbitas, garrotines y todo eso.
1: Muy bien.
0: Otro estilo.
1: Pues venga, vamos con el Melo Malo, que también es la estrella de los viernes en Cope Lleida. Te ho explique de viva veu l'Andrés Rodríguez, i llegir-ho, ja saps que ho pots fer el Diari de la Mañana, però los viernes nos acompaña Andrés con su Melo Malo. A ver, ¿cuál es el que nos has preparado para esta semana?
0: ¡Hey, almas ardientes del rock and roll! La cuenta atrás llega a las últimas horas para una nueva cita con el concurso rockero por excelencia de las comarcas del Far West of Catalonia. El Pepe Marine Rock llega hoy a su 23 convocatoria y será la segunda vez que encontrará su sede en el Café del Teatre, con entrada gratuita para que no haya excusas de ningún tipo. La nueva entrega llega con la misma ilusión de siempre y manteniendo la filosofía inicial, con el firme objetivo de servir de escaparate para los proyectos musicales emergentes, invitar a la ciudadanía a que salga de casa para disfrutar con una buena causa y potenciar la música en vivo. Antes de todo, es preciso felicitar a los finalistas y también a los que se han presentado a esta convocatoria, haciendo extensible nuestro deseo de que gane el mejor, ya que en este certamen no hay ni trampa ni cartón. Por eso, la Asociación Cultural Pepe Marine Rock convoca de jurado a un nutrido número de variados profesionales del mundillo musical que se encargará de puntuar a cada banda 5 aspectos básicos: actitud, puesta en escena, originalidad y calidad musical. Los 3 finalistas de los 15 presentados este año son Dal, Ferramenta y Redbat, que dispondrán de un máximo de 25 minutos para descargar en riguroso directo lo más granado de sus respectivos repertorios, teniendo en cuenta que para acceder a esta convocatoria es imprescindible haber presentado como mínimo 3 temas de cosecha propia. El resto pueden ser versiones, pero lo que prima es la creatividad de cada formación. En esta noche especial hay que dejar los malos rollos para el cine, despojarse de los problemas y entregarse al disfrute de un evento único que solo se puede saborear una vez al año por estos lares. La cita también permite el reencuentro con muchos de esos rockeros que durante el resto del año poco o nada se dejan ver. Burning canta en una canción: cuando Dios hizo la noche sabía bien lo que se hacía, estaba escuchando un rock and roll. Es una proclama que resulta perfecta para eventos como el Pepe Marine Rock, que, todo sea dicho de paso, tiene la canción A Chanta la Moa como himno oficial. El rock no tiene edad ni fecha de caducidad, no entiende de malos rollos, y su magia logra también que el rock de Ponent se convierta en rock imponent. Oh yeah.
1: Doncs ens veiem aquesta nit al Pepe Marine Rock Festival, a la final, al Café del Teatre, 8:45. Andrés, nos vemos ahí, que hace muchos días que no nos vemos en directo también. Un abrazo.
0: Ahí brindaremos. Larga vida, oh yeah.
2: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
3: Ahí va, Tipo Directo, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
5: Perdone, que nos la quedamos.
4: ¡Ea, otro!
6: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
7: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
8: Cope Lleida.
9: Estàs informat.
1: Vinga, ja directes cap a la una, és l'Espai Groc, on parlem de moltes activitats d'oci, cultura, d'arts escèniques, de música, de cara al cap de setmana i a la propera setmana. Mira, de moment avanço que a l'Institut d'Estudis Gilardencs, que estan de celebració del Corpus, i fins aquest dissabte hi ha temps per venir al pati de l'IEI per gaudir de la màgia de l'ou com balla, que és la tradició que consisteix a fer ballar un ou buit sobre el raig d'aigua de la font, decorada amb flors i elements vegetals. Això és el pati, de l'IEI, per tant, si vas per la zona de Blondel o per l'eix comercial, pots entrar i allí ho veuràs. La proposta és completament, es complementa enguany amb l'exposició 20 anys de l'agrupació de cavallets del patronat del Corpus de Lleida, que és un recorregut fotogràfic i històric que repassa dues dècades de trajectòria d'un dels elements més emblemàtics del bestiari festiu lleidatà. Les dues propostes formen part de la programació de la 32a edició de les festes tradicionals de Corpus, que culminaran diumenge amb la confecció de les catifes florals. Recorda que tens tota la informació a la web iei.cat. I també us presento a la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
10: Bon dia a tots i a totes.
1: I també des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
11: Molt bon divendres.
1: Escolta, ens quedem al CaixaForum, Maribel, per recordar-vos que és una, si no ho heu fet encara, és un bon moment per visitar la vostra exposició Talking Brains, programats per parlar.
10: Així és, l'exposició doncs, que ens ocupa aquest període doncs, de l'any i que es podrà doncs, visitar doncs, a CaixaForum Lleida fins al proper 26 de juliol. Val a dir que arriba, com tu molt bé doncs, avançaves, arriba el cap de setmana i és una oportunitat doncs, per visitar-la. Estem oberts doncs, aquesta tarda, demà al matí, dissabte a la tarda i també doncs, diumenge al matí i demà dissabte, com és habitual, a les 6 de la tarda, doncs oferim doncs la visita comentada, doncs adreçada al públic adult, que com dèiem, doncs és una visita que estarà doncs conduïda per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida. Val a dir doncs que aquesta exposició doncs està tenint molt èxit a nivell doncs escolar, encara doncs que ja estem a cavalles d'aquest curs
1: sí,
10: escolar.
1: Estem acabant ja.
10: Sí, sí. I bé, el fet doncs de, com hem dit en diverses ocasions, no? El fet d'atendre doncs, diverses visites guiades per a escolars durant la setmana es tradueix a que aquests nens ens visiten durant el cap de setmana doncs, acompanyats de les seves famílies. No? En aquest sentit, pues, arriba doncs, el cap de setmana i és una oportunitat per visitar doncs, aquesta exposició, que és una experiència doncs, totalment immersiva, totalment participativa, que ens fa viatjar doncs, a l'interior doncs, del cervell per descobrir com es forma doncs, el llenguatge, que és aquesta capacitat que ens diferencia com a éssers humans.
1: Mm-hmm. Molt bé, Maribel, escolta, repassem de puntes per un taller que teniu aquest sí, cap de setmana i dissabte vinent, més que res perquè les entrades estan exaurides, sí, però ja sabeu que, mira, no sé, si a l'hora de començar estàs per la zona, t'hi pots acostar per si hi ha hagut alguna baixa, però es tracta del taller sí, familiar, és el slime, allò de fabricar aquella substància enganxifosa.
10: Així és, així és. Demà dissabte a les 6 de la tarda, el diumenge 7 de juny, a les 12 del migdia i el dissabte 13 de juny han programat aquestes tres sessions d'aquest taller que, com dèiem, com tinc l'oportunitat doncs, de comentar, és un taller que té un èxit absolut entre el públic familiar de CaixaForum Lleida. Val a dir, doncs, com molt bé tu deies, Ricard, que les sessions doncs, estan exaurides, però si algú està doncs, per les immediacions doncs, de CaixaForum Lleida és una bona oportunitat doncs, per entrar i preguntar doncs, si hi ha hagut alguna devolució. Però també m'agradaria doncs, destacar que al mes de setembre hem tornat doncs, a programar doncs, aquest taller perquè veiem doncs, que és un taller que té molt èxit entre la comunitat familiar. I què es fa realment doncs, en aquest taller? Doncs els participants doncs, descobreixen com es fan els slimes, que són aquest fluid meravellós o moc fastigós, que, com es fan i que es fan doncs, amb materials quotidians i que materials que d'alguna manera també tots podem doncs, reproduir a casa nostra. No? I ho farem doncs, explicant una sèrie doncs, de qüestions doncs, de química i també doncs, esbrinarem que tenen unes propietats molt, molt curioses. Es tracta d'una doncs, activitat recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir doncs, de 6 anys i és l'oferta familiar que protagonitzarà la programació familiar doncs, d'aquest cap de setmana i el que ve de CaixaForum Lleida.
1: Molt bé.
10: Però bé, durant aquest mes doncs, de juny també en la nostra web doncs, tenim publicades altres activitats per al públic familiar. En aquest sentit, doncs, m'agradaria doncs, destacar doncs, el taller Plastiformes Lluminoses, que també és un taller que té molt èxit i que hem programat de cara doncs, al dissabte 20 de juny i 21 de juny a les 6 i a les 12 doncs, del migdia. En aquest taller, doncs, els nens i nenes podran doncs, d'alguna manera construir circuits elèctrics i és un taller que els servirà per comprendre que hi ha materials que condueixen l'electricitat i altres que no. O bé, doncs, també m'agradaria destacar doncs, que de cara doncs, al dia 27 i 28 doncs, de juny també hem programat doncs, un taller doncs, de ciència que porta per títol Macrofractals, la geografia, la geometria doncs, de l'infinit, i en aquest taller explorarem el principi de les fractals i el poder doncs, de la multiplicació doncs, que tenen, i a partir doncs, de mòduls geomètrics plegables es construiran estructures que es connecten doncs, entre si. No? Uh-huh. Val a dir doncs, que cada cap de setmana, durant aquest mes de juny, tenim programat doncs, una activitat doncs, per al públic familiar, per tal doncs, de que els nens i nenes que ens visitin doncs, durant el cap de setmana, aquest mes de juny, doncs, a CaixaForum Lleida, doncs, puguin realitzar doncs, una activitat familiar i al mateix temps puguin doncs, visitar doncs, l'exposició Talking Brains programats per parlar.
1: Molt bé. De fet, tot això que ens ha explicat la Maribel i més, ho teniu a la web caixaforum.org/Lleida. Ho dic perquè també allí podeu estar al dia de tot el que vagi sortint, a caixaforum.org/Lleida. Maribel, escolta, que hem arribat al final de la temporada.
10: Com el
1: que no vol la cosa, eh?
10: Sí. La veritat és que ha sigut un gran plaer doncs, poder participar, poder estar cada divendres aquí doncs, amb vosaltres i explicar doncs, la programació doncs, de CaixaForum Lleida.
1: Molt bé, escolta, puntualment seguirem parlant amb la Maribel perquè ja veieu que el CaixaForum no tanca per vacances i no és que no tanqui per vacances, és que segueixen tenint activitats a més de l'exposició que teniu temps fins a final de juliol per visitar-la. Maribel Tost, una abraçada gran.
10: Molt bé, moltes gràcies. Bon estiu a tots i a totes.
8: Cope Lleida.
1: Vinga, que marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, anem a recordar directament ja la web, que és auditorienricgranados.cat. Allí ja, quan entreu, aneu directe al botonet de la programació i teniu tot el que hi ha previst, que ja us avanço que s'ha ampliat.
5: Sí.
1: Hi ha més coses aquí, que aquesta setmana han estat de presentació. Dimecres vam parlar amb la regidora Pilar Bosch, just el moment que és, minuts després de que es va presentar l'estiu en viu, que és tot, vaja, és el nom amb el que s'agrupen moltes activitats que es duen a terme al, anava a dir al Turó de la Sovella, però és al Turó de la Sovella i a d'altres punts macos, de la ciutat. Bé, tot això de cara a futur, de cara a present, avui tenim les variacions de Rachmaninoff i Caprici Italià de Tchaikovsky a les 8 a l'auditori, però recorda que a les 7, a les 7 et faran una xerrada, una explicació, un comentari sobre el concert que després veuràs a les 8. T'ho dic perquè és que no t'has de mobilitzar un altre dia ni buscar una altra data, res, és simplement anar una hora abans a l'auditori, i això jo crec que tindrà una bona acollida.
5: Esperem que sí, perquè és una grandíssima ocasió, és la millor experiència que pots tenir, que t'expliquin el que estàs a punt d'escoltar, perquè ho escoltes i ho comprens d'una altra absoluta manera. Vull dir, és un privilegi poder fer això avui. Com bé deies, a les 7 tenim la xerrada prèvia, a les 8 el concert, i aquest concert per nosaltres és el tancament de temporada de concerts a l'auditori, com a tal, la temporada 25-26 clou avui per nosaltres amb aquest grandíssim concert de la Simfònica del Vallès que ens oferirà juntament amb un pianista molt estimat aquí a Lleida i a casa nostra, que és l'Artem Kuznetsov, que és aquest pianista d'origen rus però que viu a Nord-Amèrica i que va guanyar el segon premi del concurs internacional de piano Ricard Viñes l'any 2023. És un grandíssim pianista, jo només per ell ja us convidaria a tots a venir-lo a escoltar, i a sobre acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits per Catherine Larsen-McGuire, una directora que també és fagotista. Vull dir, és allò per cloure la temporada de concerts de Por Todo Lo Alto, que diríem, de veritat que us convido a tots amb aquest magnífic concert. A més, és un concert molt bonic. Escoltarem abans el Caprici Italià de Tchaikovsky com a última part del programa, però sobretot el que ens tocarà al pianista, que és la rapsòdia sobre un tema de Paganini, fa unes variacions fantàstiques, és intens, en ple d'emoció i contrastos. Jo és d'aquells concerts que no em perdria, realment.
1: Bueno, això ho teniu a la web, i això és ja, i clar, és el que dèiem ara amb la Maribel, és que sense voler el temps passa i estem ja al mes de juny, finals de curs a les escoles i finals de temporada, inclòs a la ràdio, a vosaltres com a programació, perquè al final seguim una mica el curs escolar, per entendre'ns, de setembre a juny.
5: Exactament.
1: Clar, què vol dir això? Que al juliol i a l'agost, o la meitat de juny, la segona meitat de juny, juliol i agost no hi haurà activitats? No.
5: No podria ser d'aquesta manera.
1: No, perquè insisteixo, ja ho he presentat a l'estiu en viu, i hi ha tot un seguit d'activitats molt interessants, entre d'altres, amb la música com a centre, però fora del lloc habitual.
5: Exacte, ens marxem de l'auditori, sortim de l'auditori, perquè també l'estiu és gaudir dels carrers, gaudir d'altres llocs que són emblemàtics a la ciutat i on la música continuarà sent una dels protagonistes. Tenim diverses coses i per anar-les anomenant així, aquest juny, per exemple, el dia 12, amb el pati de l'IEI, el pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, escoltarem un concert de polifonia, no? Del cor de polifonia de Lleida, dirigit per Euragaia, que va sortir des de l'auditori a partir d'un taller de polifonies que es va fer. Va tenir tant èxit i va tenir tant seguiment que s'ha creat aquest cor de polifonia que cada vegada va a més. Vull dir, són activitats, també ho hem de dir, i és molt important, són gratuïtes, són d'entrada lliure fins a completar l'aforament, i això serà el 12 de juny a les 7 de la tarda, d'acord? Al pati de l'IEI. Llavors ja ens n'anem el 20 de juny, que el 20 de juny és la festa de la música, sí, com fem anualment, l'organitzem des de l'auditori Enric Granados, i és on diferents escoles de música, el Conservatori de Lleida, surten al carrer per mostrar el que estan fent. Joves, grans, alumnes de tot tipus, que ens mostraran la importància de la música en dos escenaris, a la plaça Paeria i al carrer Pi Margall, al costat de l'auditori, durant tot el dia, matí i tarda. Ja us anirem col·locant quan tinguéssim claríssim les hores de cadascú i tal, a la web, perquè ho pugueu seguir, vull dir, ja us anirem informant. Però això també és d'aquelles trobades anuals, no?, de la música al carrer.
1: Sí, bueno, és la 19a edició.
5: Sí.
1: I és el que jo recordo, a veure, això és com una loteria, és poc probable que plogui, és poc probable, sí, que faci mal temps. Recordo alguna edició que ha fet una mica de mal temps, però la resta sempre m'ha semblat una activitat magnífica. És a dir, a més els escenaris estan col·locats de tal manera que és llocs on hi ha molt pas de gent.
5: Sí, perquè molta gent s'ho troba, que no ho sap.
1: Clar, i passes per allí, sí. I pares un moment. Que potser no et quedes tot el concert. Doncs potser no et quedes tot el concert. Tampoc són concerts molt llargs.
5: No.
1: La gràcia és que passi molta gent per sobre de l'escenari. Però reconec que a mi sempre m'han explicat molta gent que s'hi acaba estant més estona de la que creia.
5: Sí.
1: I això és maco. A més, és que és música.
5: I com és tot el dia, qui s'ho troba, doncs acaba tornant un moment o altre, o amb un amic, o amb la filla i el fill, o vull dir, van passant,
1: clar,
5: que els reconeixes. Sí, sí, vull dir que és un dia molt bonic.
1: Bueno, teniu dos escenaris, com bé ens deia la Roser, a la plaça de la Paeria i al carrer Pi Margalla. Això és durant tot el dia, és la festa de la música, i la Roser i el seu equip ens aniran explicant qui hi haurà i en quina hora a cada escenari.
5: Exactament.
1: Això a la web d'auditorienricgranados.cat, allí a programació ho trobareu tot. No sé si ens vols avançar alguna cosa més, eh?
5: Sí, hi ha el juliol.
1: Anem al juliol, ja.
5: Del juliol. Tenim dos cites que per mi també són molt importants i molt diferents i molt maques. Una d'elles és el 10 de juliol, al vespre, les 9 del vespre, per fugir de la calor, al Fossat de la Seu Vella tindrem aquest concert de jazz que ja acostumem a fer cada juliol, d'acord? Un concert de jazz molt especial també, amb gent molt internacional i molt local, una barreja de talent, com diem sempre, que oferirem a les 9 del vespre, que és també entrada gratuïta fins a omplir l'aforament i les cadires que hi hagi. També hi haurà hamaques, com hi ha cada any a l'estiu en viu, a certs concerts i a certes també obres i certs espectacles de circ, com podreu trobar. Una menció especial. Hi ha el llibret de l'estiu en viu, que podreu trobar ja tots els equipaments a la regidoria de cultura, però també el tenim en digital i també el podeu trobar ficant simplement a la web Cultura Lleida, d'acord? El trobareu.
1: Com el distingireu? Per l'eclipsi.
5: Sí.
1: La portada és la silueta de mig sol, amb un rectangle negre i amb groc mig sol. No, t'ho dic perquè és molt fàcil de trobar-ho, llavors.
5: Clar.
1: Perquè si no saps què és, no, és l'eclipsi, això, perquè ja saps que dins de la programació s'hi ha volgut sumar l'eclipsi que tindrem el 12 d'agost.
5: Sí, el 12 d'agost és com una data importantíssima, que explicareu vosaltres molt bé, i que també hi ha tota una sèrie de tallers i d'explicacions al voltant de l'eclipsi, també sobretot fetes des del Museu de l'Aigua, el Marc Sanz, que és el responsable que ho dirigeix. Veureu que també hi ha el llibret, trobareu tota una sèrie de conferències i xerrades, tallers al voltant de l'eclipsi, que podeu veure i podreu també seguir perfectament. I això també ho deia perquè moltes vegades, i més aquesta setmana, ha sigut que quan te trobes amb gent, acabes de fer la presentació, que són més de 100 activitats al llarg de tot l'estiu a Lleida, fins al setembre, i trobes a gent que no ho ha vist, i diu, clar, és que a Lleida està molt apagada, l'estiu no es fa res, i llavors, clar, dius, evidentment, moltes vegades costa molt que la informació arribi. Tant de bo pogués arribar a totes les cases, poguéssim trucar a totes les cases i entrar a totes les bústies. No és així. Però simplement que vosaltres dieu, què fan avui a Lleida? Fiqueu a la web Cultura Lleida i ho podreu trobar, perquè hi ha agendades totes les activitats que fem cada dia i cada hora. I si no, les webs de cada equipament també ho podeu trobar. Per tant, d'una manera senzilla, de vegades, que allò, no fan res avui, busqueu avui aquesta
1: moltes
5: tarda què fan. I us asseguro que es fan moltíssimes activitats fantàstiques cada dia a Lleida.
1: Mira, si aneu a cultura.paeria.cat, que és així de fàcil, cultura.paeria.cat, allí et surt tot, com bé diu la Roser, amb ordre cronològic, és a dir, la que et surt primer és la que està a punt de que passi, i a partir d'aquí doncs es va allunyant, teniu tota la informació de tot, absolutament de tot, i es fan moltíssimes coses. Escolta, no t'agradaran totes, doncs, escolta, és que això ja és molt complicat.
5: Evidentment, i això és per triar i remenar,
1: clar,
5: perquè precisament com que hi ha tants gustos diferents, tantes, és una manera de poder triar perfectament. I llavors, jo continuo amb el juliol, després del dia 10 que farem aquest concert de jazz, el dia 16... d'acord? Dijous 16 a les 8 del vespre dins de la nau central de la Seu Vella, per tant s'estarà molt bé de temperatura, també és molt important pensar-ho. Tenim un concert molt especial amb el trio Freixas. El trio Freixas són tres dones fantàstiques, unes músiques excepcionals, violí, violoncel i piano, que estan fent residència artística a l'Auditori des de l'any passat, que ajudem a la producció dels seus concerts, i en aquest cas ens ofereixen un concert entre Ponent i París, es titula, que és també homenatge a Vinyés, també dins d'aquest any Vinyés. És a dir, trobarem un programa que relacione les dues ciutats, no? A partir sobretot de Ricard Vinyes. També us el recomano moltíssim, entrada gratuïta i a la nau central de la Seu Vella. I ara ja, de pressa, perquè ja sé que el temps és or aquí, Ricard, però no vull marxar sense recomanar-vos moltíssim també dues activitats del setembre, sobretot una d'en Velles.
1: Ui, anem al setembre, sí, ara ja. Clar, anem, anem molt lluny. Ja veuràs que ràpid ens hi posem.
5: Nosaltres a l'agost estem tancats, l'auditori com a equipament tanca i no oferim cap activitat a l'agost, també hem de descansar i també és el manteniment de l'edifici. Clar. Però al setembre, que encara està dintre de l'estiu en viu, el setembre, el mes de setembre, tornem a tenir la primera setmana de setembre la sort de tenir amb residència artística l'auditori, el Jordi Savall, amb la seva, amb el seu cor, que és la Capella Nacional de Catalunya, i la seva orquestra, que és Le Concert de Nation, amb altres sopranos, músics, ajudants, que venen sobretot per assajar obres de Brahms, en aquest cas el Cant del Destí i el Rèquiem Alemany. Llavors, com a sempre que tenim residència amb ells, com a cloenda d'aquesta residència, ofereixen un assaig obert general al públic, que serà el diumenge 6 de setembre a les 7 del vespre. Ja ho anirem anunciant perquè probablement també ficarem una entrada, és a dir, anirà amb invitació, és gratuït, però sí que ficarem entrada pel tema de l'ordre, de que molta gent després es quede sense venir, etc. Ja ho anirem informant. I probablement, sempre ho hem de dir a última hora perquè estem pendents que ens ho digui, ja sigui el Jordi Savall o el seu ajudant de direcció oferiran una petita xerrada prèvia a l'assaig, també.
1: Que no us enganyi la paraula un assaig, perquè aquest assaig general, vaja, no sé, sense poder-ho assegurar al 100%, quasi et podria dir que és un espectacle de cap a peus.
5: Absolutament. Tots els que m'esteu escoltant, que heu vingut en altres ocasions, sabeu perfectament del que estem parlant i que no us convido a venir perquè, com deia el Ricard, és absolutament el concert, però evidentment ells no van vestits engalanats de concert i ells també estan molt més, els veus més amb tensió perquè estan oferint el que estan a punt d'oferir fora, no? A punt de marxar amb gira. Però sí que és un espectacle veure'ls... De veritat, és d'aquelles coses, d'aquells privilegis que tenen a Lleida, perquè costaria molt que poguéssim tenir aquí el Jordi Savall.
1: Això ho teniu a l'auditori enricgranados.cat, a la botonet de programació, ja està allí, ja. Sí. I també, i per acabar, que això ja en parlarem, el 18 de setembre hi ha el festival Vinyenale.
5: Sí, és un nou festival que vindrà a ser el festival de piano que hi haurà quan no hi hagi concurs internacional de piano. Fins ara, cada any, hi havia el piano per més joves, per nens, Piano Kids, d'acord? Doncs ara hi haurà aquest festival Vinyenale, que vol ser una altra forma de festival, on també es volen posar masterclasses, on hi haurà alguns tallers i on hi haurà dos concerts, que un serà el 18 de setembre a l'Auditori i l'altre el 24 de setembre a la Seu Vella, en el que també trobarem els antics guanyadors de primers premis de Ricard Vinyes, altres guanyadors, per tindre aquesta relació i que continuï aquesta confluència entre Lleida i el concurs de piano.
1: Bueno, això en parlarem, hi ha temps.
5: I tant, hi ha molt temps.
1: Tot i que va molt ràpid el temps, eh? Escolta, Roser Gor, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat tota aquesta temporada amb tota aquesta informació sempre de grans concerts de l'Auditori, d'aquells que no t'has de perdre, d'aquells que després pots fardar quan has seguit les nostres indicacions i els has gaudit. I espero que haguem sumat nous adeptes visitants a l'Auditori Enric Granados en aquesta temporada.
5: De ben segur, i més d'una vegada, quan estàs per allà baix, a l'hora del concert d'Ataquia, diu, t'he escoltat avui a la ràdio i he vingut. Veus? Dic, molt bé, perfecte. Molt bé. Vull dir, sí, aneu fent molt bona tasca. Ha sigut un plaer també estar amb vosaltres una temporada més.
1: Roser Gort, una abraçada gran i que tinguis bon estiu.
5: Una abraçada, igualment, gràcies.
1: Doncs apa, que anem ja directes cap a la 1. Soc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz i des de Lleida tornem dilluns a les 12:20 en una setmana que estarà marcada la programació regional de Catalunya i també de Lleida per la visita del Sant Pare a Barcelona. Però dilluns t'ho acabo d'explicar. Bon cap de setmana.
9: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
11: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
12: Estar informado.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este viernes, por fin es viernes, 5 de junio. Mira. Mira, es viernes y el Papa está a punto de llegar. Estamos ya en la cuenta atrás. Ya sabes que aquí en COPE somos partidarios, ¿eh? Somos partidarios y fans del Papa. Y además es que te lo vamos a contar todo. Todo desde que el avión despegue de Roma y hasta que aterrice 6 días después de visitar nuestro país de vuelta otra vez en Roma. Cosas que igual te interesan. La Iglesia Católica, más de 2.000 años, ahí es nada de historia. Ahora mismo, en el año 2026, cuenta con 1.500 millones de fieles. Así que seas creyente o no, la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años no se entiende sin la Iglesia Católica, como no se entiende el arte, ni la educación, ni el desarrollo de las sociedades en las que vivimos, ¿verdad? Y luego está la iconografía de la Iglesia y esa puesta en escena que es imbatible, ¿eh? Pero imbatible. Desde el blanco inmaculado al rojo cereza, el dorado, no hay evento comparable a una misa oficiada por el Papa. Vamos, que seas católico o no, la visita del Papa León XIV es un evento que no tiene comparación posible. Hablamos del primer viaje de León XIV a Europa, de 6 días, es decir, que es un viaje largo, ¿eh? Y a uno de los países que es cuna y apoyo histórico de la confesión católica. Te recuerdo, por ejemplo, que nuestros reyes son reyes católicos y que gracias a Isabel la Católica se firmaron las leyes de India, se financiaron universidades, colegios, hospitales en América Latina, pero que la evangelización llegó hasta Filipinas, por cierto, tercer país con más católicos del mundo por detrás de Brasil y de México. Así que vamos a disfrutar de un evento que tanto a nivel visual como espiritual y político, hombre, pues tiene todos los ingredientes para ser incomparables. Y aquí en COPE y en 13TV te lo vamos a contar, pero todo. Eso con respecto de lo divino, que también es muy humano. Pero mira, de lo humano en la parte mala, pues no hay día sin su afán. A ver, primero, quédate con estas declaraciones de esta misma mañana del ministro del Interior, Grande Marlaska, el hombre que tiene que cesar inmediatamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y que debería presentar su dimisión, ¿eh? Por permitir una trama dentro de su ministerio para corromper, amenazar y perseguir a miembros de las fuerzas de seguridad.
12: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara o le propusiera nada relativo a la trama. Si hubiera habido alguna relación y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
9: Claro, nunca, nada, no se lo contó. Resulta que se enteró anoche a través de un comunicado oficial que hizo la propia directora.
12: Remito al contenido del comunicado, una reunión, un encuentro donde ella no entiende que se va a hablar de nada así y finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer al comandante Villalba. Y en ese momento, y me remito al comunicado, la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra. Me parece que no tiene relevancia.
9: Conclusión, inmediato cese de la directora general de la Guardia Civil por supuestamente ocultar o mentir a su ministro la información, dimisión del ministro por supuestamente no enterarse de una de las tramas de corrupción más graves en décadas en nuestro país. Y un apunte más, que Sánchez, como cabía esperar, ha negado todo. Hace unos minutos, en Montenegro, Sánchez ha entonado el pobre de mí un mes antes de San Fermín, victimizarse tan de moda en este gobierno como forma de defensa. En segundos te lo cuento. Vamos ya con los titulares.
13: Pilar García de la Granja.
11: Mediodía COPE.
9: Ángela Sánchez, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pilar.
9: Pues eso, empezamos con el presidente.
14: Sí, que dice que ni Avaloni conoció las maniobras de Leire Díez, descarta elecciones anticipadas y también un superdomingo electoral. Respalda, además, a la directora general de la Guardia Civil.
15: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución tan importante y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía de la Guardia Civil.
9: Huelga educativa.
14: En Valencia sigue la huelga de profesores. En Cataluña también se mantienen los paros y dos sindicatos han convocado otra jornada de huelga el martes, coincidiendo con la visita del Papa.
9: ¿Y violencia machista?
14: En Málaga, una mujer de 51 años ha muerto presuntamente asesinada por su pareja.
9: deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
16: Buenas tardes. El Paris Saint-Germain se pone en guardia ante el anuncio de Florentino Pérez de que el martes va a hacer una oferta de 150 millones por un jugador. Florentino dio pistas en cuatro sobre el perfil del futbolista. La mayoría de caminos apuntan a Vitinha, Joao Neves, Doué y Kvaratskhelia, que son todos del PSG. Por eso, según ha podido saber COPE, el club francés ha dejado claro que no están en venta. Enrique Riquelme, por su parte, anunció anoche en el partidazo que Del Bosque se suma a su proyecto, sigue sin cerrar su entrenador y mantiene la promesa de Haaland a pesar de los desmentidos.
17: Sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, hay que proteger siempre al jugador. Me ha parecido fantástico, son gente de primer nivel, respetan a su club y yo también, y respeto todo. Así que lo que puedo decir con total seguridad, si yo soy presidente del Real Madrid, Haaland y Rodri pues serán jugadores del Real Madrid.
16: El domingo las selecciones y la selección ya está volando a Estados Unidos para el Mundial.
9: Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
18: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
19: Què tal, com esteu? Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Avui estem en el darrer dia de la 28a edició del SIL, el Saló Internacional de la Logística, que ja sabeu com ens explicaven la Blanca i el Pere, la Blanca Xuriquer i el Pere Navarro, és la darrera edició amb aquest nom. Manté SIL, les sigles, però serà Saló de la Innovació Logística a partir de la 29a edició que s'ha presentat avui també aquí al SIL. L'ambient per ser el darrer dia continua fent xup-xup, és a dir, hi ha moviment. Em consta que no és el dia que no es podia ni caminar. Avui sí que es pot caminar més tranquil·lament, relaxadament. Jo que ho he vist allà com curiositat, alí al sector, però encuriosit pel sector, he pogut gaudir de tots els raconets que hi havia, les presentacions que hi havia i les curiositats, des de cotxes elèctrics fins a demostracions de com els robots poden ajudar a emmagatzemar absolutament tot. I és que quan parlem de logística estem parlant de moure el món, insisteixo, d'absolutament qualsevol cosa té un punt, una branca, una mà, un dit, una ungla ficada en la logística. I quan això falla, es produeix un, també ho estàvem comentant aquí, es produeix una caiguda en dominó preocupant fins que la resiliència obligada per aquestes empreses, és el que els hi toca, s'adapten i tot comença a funcionar de nou, no? Però en parlem d'afectacions, en parlem també d'emmagatzematge, perquè, clar, hi ha una cosa clara. I el material per a que te llegui a tu casa demà ha d'estar en algun magatzem. Això s'ha de guardar en algun lloc. No és això que... És que això està fet a Xina. Vale, sí, està fet a Xina, però des que arriba de Xina fins aquí, que li fiquen el vaixell, ve cap aquí... Perquè estigui demà, hi ha un magatzem per aquí, quan dic per aquí, és a prop teu, que té tot això que has demanat. En parlem d'això, i parlem de context geopolític dins de la cadena de subministrament, i parlem també d'una implicació en el tema igualtat de gènere al sector de la logística. També en parlarem d'això i en parlem amb el senyor Cristian Oller, que és senior vicepresident Head of Asset Management del sur d'Europa Prologit. Ostres, que títol, un poco más, necesito aire, ¿eh? Cristian, bienvenido.
20: Hola, buenos días, buen día.
19: Cuando te dicen senior vicepresident, yo he dicho, pues me va a presentar aquí un señor ya...
20: Como un ministro, ¿no?
19: Sí,
20: pues no, somos de carne.
19: En edad de jubilación casi.
20: Somos de carne. El título es un título muy americano, muy largo.
19: Sí, sí, ¿eh?
20: Pero no, oye. Cristian.
19: Bueno, okay, ¿eh? Cristian. Bueno, uno de los que mandan en el Prologis. Básicamente sería uno de los que mandan. Por lo tanto, si algo sale bien o mal, van a ir a él y él irá. ¿Qué pasa? Oye, vamos a empezar por el almacenamiento. Este sería uno de las grandes necesidades de la logística, ¿no?
20: Efectivamente, y lo estabas presentando muy bien al principio, ¿no? Al final, la logística es, o la cadena de suministros, aquella magia, ¿no?, que desplaza un producto de un punto A a un punto B, y el punto B, pues es tu casa. Dices, oye, ¿cómo es que yo, comprando por internet, en un tiempo relativamente corto,
19: ¿sí?,
20: recibo el producto de forma rápida, cómoda, segura? Bueno, pues esa magia pasa precisamente por los almacenes. Espacios de almacenamiento cada vez más modernos, más digitalizados, más automatizados.
19: He visto por aquí unos robots fantásticos que se dedican a... Es absolutamente increíble lo que hacen.
20: Robots que necesitan además, por cierto, mucho talento. Es decir, talento me refiero a mano, personal cualificado, precisamente para poder controlar, para poder reparar, para poder gestionar todo este sistema más automatizado, que lo que hace básicamente es reducir o eliminar potenciales, pues eso, riesgos laborales o tareas muy repetitivas que no tienen tanto valor añadido, ¿no? Y concentrar ese talento que está más formado en tareas donde realmente se añada más valor.
19: Vosotros os dedicáis a estos en Prologis, esto supongo que cada vez por las necesidades y por la innovación que hay, os tenéis que ir actualizando cada semana casi.
20: Forzosamente.
19: Cambiar el robot cada semana. Bueno, no tanto así, pero casi toca, ¿no?
20: Absolutamente. Es decir, lo decías ahora cuando definías el tema del SIL, ¿no? El Salón de la Innovación Logística. La innovación forma parte del ADN. Y esta cadena, la cadena de suministro, ¿no?, el sector de la logística, el transporte, tienen y están condenados a innovar de forma necesaria, ¿no? O sea que la evolución y la transformación que está viviendo el sector es muy notable, ¿no? Y para eso, como te decía, hay muchas oportunidades de generación de talento, hay que estar adaptando nuevas tecnologías, la incorporación de la inteligencia artificial, la planificación logística. ¿Cuántos almacenes necesito? ¿Dónde voy a posicionar mi producto? Por ejemplo, tú decías, o comentábamos hace un rato, hace unos instantes, que tú habías comprado un producto, te llegaba en 2 días. Ese producto no ha venido de China en 2 días. Ese producto estaba cerca de tu casa o relativamente cerca de tu casa y en cuanto tú le has dado el clic, por programas predictivos, por comportamientos de compra, podemos planificar un poco mejor, sin saberlo con mucha precisión, pero si vamos a vender, me lo invento, pues no lo sé.
19: Camisetas, jabones, lo que sea, ¿no?
20: Y si vamos a vender 10 o vamos a vender 500.
19: Esto se puede prever.
20: Esto se puede planificar.
19: No al detalle, pero sí más o menos tener una intuición de qué vais a necesitar.
20: Eso es.
19: Pero en función de qué, de las modas, en función de...
20: Es un poco todo. Esto al final es el Big Data, ¿no? Al final tú, ¿cuántas veces has visualizado en tu móvil? Pues no lo sé. Me lo invento, el último, camiseta qué.
19: Un ordenador, o un bolígrafo,
20: o un teléfono portátil, ¿no? Pues un teléfono de estos móvil. Pues claro, al final, en función de la cantidad de clics que tú haces, de las búsquedas que haces, pues bueno, al final, esto se el sabe. Sistema va acumulando y dice, pues aquí tengo una masa crítica. No saben que lo vas a comprar tú. No saben si eres tú el que lo vas a comprar.
19: Saben
20: pero
19: que hay una,
20: sí se puede saber,
19: un interés, oye, que hay un interés.
20: Y luego ves también, pues va por barrios, va por países, va por mercados, qué se vende más, qué se está promocionando más y al final pues puedes llegar a acortar los plazos de entrega.
19: Es alucinante. Pero claro, digo, ¿todo esto a través de nuestro móvil o a través de
20: ordenador?
19: De lo que vas mirando.
20: Lo que vas mirando, efectivamente.
19: Esa es la famosa Big Data que dice, no, nos espían. Bueno, a ti no, pero sí lo que estás haciendo y tus comportamientos, estos datos... Se tratan con IA, vaya.
20: Pero al final somos nosotros los que queremos esa inmediatez.
19: Claro, y sin,
20: entonces, yo quiero
19: y sin datos no tienes inmediatez.
20: Claro,
19: evidentemente.
20: Siempre puedes ir al canal físico, ¿no?, la tienda física, sin mirar nada por internet y comprar, y nadie se entera. Pero al final nos hemos acostumbrado a esa comodidad, a esa seguridad y a esa inmediatez.
19: Estamos hablando realmente de un reto de almacenamiento para que todo esto llegue a tu casa. Qué interesante. Bueno, hablemos del tema de la igualdad de género en el sector de la logística.
20: Sí.
19: Porque es una de vuestras banderas en la empresa.
20: Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que el sector todavía está muy masculinizado. Es decir, hay mucho más muchos más hombres trabajando en logística, dedicados a la logística, que mujeres, ¿no? Entonces, nosotros creemos claramente que hay que poder hacer la logística más sexy, porque realmente, pues, al final, es un sector con muchas oportunidades de empleo y que cada vez demanda personal más cualificado, más tecnificado. Yo tengo que decirte un dato. Al final, hay unos comparables.
19: Sí.
20: Haciendo la misma tarea de preparación de pedidos, un hombre y una mujer.
19: Sí.
20: Las mujeres cometen menos errores. Es decir, son mucho más eficientes, mucho más efectivas. Bueno, igual.
19: Esto lo vivo yo en mi casa. Mi mujer es bastante más efectiva que yo en prácticamente todo.
20: Me refiero que también con la robótica.

0: Tecnos tendrán
1: en los sistemas de automecanización, de automatización, estamos ante un nuevo paradigma. Te diría que el sector es un sector que innova, que se transforma, que es muy sostenible, que quiere o tiene una vocación muy clara de descarbonización. Lo cual es un sector, insisto, que tenemos que seguir trabajando para seguirle dando visibilidad. Nosotros recientemente, justamente en el marco del SIL, ayer presentábamos un libro que nace desde Prologis, la empresa a la que yo hoy represento, redactado o escrito por Ricardo Hernández, que es una persona que se dedica al sector desde hace muchísimo tiempo en medio especializado, CD Comunicación, y lo que hemos intentado es explicar la logística, la cadena de suministro, desde todos los ángulos para que llegue precisamente a la población, llegue a la sociedad y llegue al talento que quiera dedicarse o que pueda ver que hay una oportunidad en logística futuro. Lo que tú decías, ¿ves los robots? ¿Estamos hablando de ciencia ficción? Sí. Sí, es decir, esto es una revolución industrial, lo cual hay una cantidad de oportunidades y de atractivo para el nuevo talento muy notables.
2: Pues señor Cristian Oller, voy a reducir el título, si me permites, vicepresidente del Prologis en el sur de Europa.
1: Eso es, perfecto. Perfecto.
2: Oye, gracias por haber sido tan didáctico y por explicarnos y hacernos esta fotografía tan visible de lo que es el almacenamiento de estas mercancías. Muy amable.
1: Muchas gracias, bon dia.
2: Bon dia. Ja veieu, si és que la cosa és així, tal qual, Però és que, clar, no ho veiem, és molt invisible tot això i quan et pares a pensar, clar, és el que toca. Va, que de seguida continuarem parlant de més logística i de com funciona des d'altres àmbits i en parlarem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía COPE.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: En el campo del 5 al 7 de junio tienes el queso semicurado de trufa García Vaquero a 17,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
8: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
11: Lógico.
10: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
11: Lógico.
10: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
11: Lógico.
10: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
12: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
13: Muchas dificultades a estas horas.
12: Un sabroz.
13: Sin complicaciones, fluidez absoluta.
12: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
14: ¿Aún sin vacaciones? Viajes El Corte Inglés te lo pone fácil. Reserva ahora y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses. Hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
15: AD Tecnológico. Nutrición y dietética. Marketing y comunicación. Educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
16: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
17: Elige cambio. Elige autonomía. Elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
4: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
19: Estrelles i fantasmes apareixen.
2: Continuem des de la 28a, darrer dia de la 28a edició del SIL Barcelona, el Saló de la Internacional de la Logística, que tal com internacional el nom ja mor avui perquè la segona edició, que serà a la Fira d'Hospitalet, ja serà la 29a i serà Saló de la innovació logística de Barcelona. Avui hem presentat tot el logo i totes aquestes històries. Però parlem del material, perquè la logística necessita un material perquè vagi cap amunt i cap avall. Parlem de, jo què sé, de caixes, de palets, per exemple. Els palets, per aquelles persones que diguin palet, palet, em sona, és I ara em corregiran, perquè tinc davant un expert i dir, entrar en aquestes qüestions a vegades és una mica ficar-me un bassal, però em corregirà sense cap mena de problema. És aquella base de fusta quan ve el toro mecànic, l'enganxa i puja. Seria la imatge tòpica que tenim de tot això, no? Bé, que escolta'm, són fusta i costa una pasta, eh? Que reciclar això és força important, eh? Tot s'ha de dir. Això sí que ho sé, en aquest cas. Doncs en parlem, i en parlem d'això amb el senyor Miquel Fontbona. Parlem de solució de paleteria, seria, no paqueteria, sinó paleteria sostenible, amb el senyor Miquel Fontbona, que és director comercial d'Inca Palet i cofundador. Miquel, com estàs? Benvingut.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Encantat.
2: Ostres, clar, si tu tens 100 palets fets de fusta, de la bona, i tal, vale, costen uns diners, però si això no pot ser infinit.
0: No.
2: Això s'ha de reciclar, s'ha de reaprofitar tot aquest material. Per això deia que costava una pasta, que s'havia de reciclar.
0: No, correcte. Vull dir, el palet de fusta es fabrica nou, perfecte, i té molts usos. La veritat és aquesta. Es recupera i es pot reutilitzar. El palet es repara i es torna a posar en circulació. Vull dir, i el cicle, vull dir, pot ser altíssim. Mm-hmm. El que ara també estem aquí presentant al CIL són també palets fabricats amb productes alternatius a la fusta.
2: Aquí vaig jo, a l'alternativa i a la sostenibilitat.
0: La fusta hi ha de ser, evidentment, però bueno, nosaltres hem intentat buscar subproductes, residus, per la producció de palets. Per què? Doncs per evitar la tala d'arbres, a vegades massa massificada, no? I el que busquem són subproductes, residus, per la producció de palets. Tenim els palets de fibra de fusta prensada,
2: sí,
0: que és un tipus de palet que vol substituir el palet tradicional de fusta, però que està fabricat amb subproducte de la indústria de la fusta. Pues són trossos de fusta, s'injecten a alta pressió i alta temperatura, els hi dones forma i tens un palet fabricat amb fibra de fusta prensada. És un palet que no es considera fusta natural i que a part és homologat per exportar, perquè per exportar fusta en molts països
2: necessita un tractament, uns mínims, no? I
0: Correcte, un tractament fitosanitari. És un tractament que tu necessites fer a la fusta, que són 30 minuts a 56 graus amb un forn, i per exemple amb aquest palet de fibra de fusta t'estalvies el tractament. Això és una alternativa.
2: Ara m'estàs deixant flipant.
0: Sí.
2: Per això vinc aquí, per aprendre de tot el que m'expliqueu. Jo entenc que tot això es fa per evitar que bitxos passin a altres països.
0: Correcte,
2: per exemple.
0: Correcte.
2: És la primera cosa que se'n passa pel camp, no?
0: En aquest cas és el nematodo, és un bitxo pues, realment que pot infestar fàcilment un bosc,
2: sí,
0: i la manera d'eliminar-lo és això, no? Amb un tractament a calor fitosanitari. Antigament es feia fumigació,
2: sí,
0: però això s'ha prohibit, perquè eren productes químics molt nocius.
2: Clar.
0: I s'ha prohibit. I ara és a calor i amb això pots complir la normativa NIF 15. Selles el palet i amb un certificat. Per això hem anat desenvolupant nous tipus de palets, tipus de palets de fibra o també de plàstic reciclat, també el mateix, vull dir, alternatives que la pròpia client, l'empresa ens ha demandat, alternatives a la fusta per evitar fongs i tot això que estem comentant.
2: Miquel, com neix el projecte Inca Palet?
0: Doncs pues mira, precisament el que et comentava, això...
2: Per aquestes necessitats, no?
0: Jo vinc del sector de l'embalatge tota la vida, val? I aleshores, bueno, buscant i viatjant per Europa i a fires internacionals, buscar alternatives, o sigui, buscar materials alternatius a la fusta. I hem vist que realment hi ha un mercat molt ampli, i aquí és com va néixer Inca Palet. L'any 99 ja portem 27 anys al mercat.
2: Està bé, un quart de cicle.
0: Sí, i anem implementant cada vegada nous productes, vull dir. I nous materials, aquest és el tema. I ara estem inclús ara fent proves amb residu tèxtil, també. Hi ha molt residu tèxtil. Pues estem intentant que l'extrusora, barrejat amb plàstic, postconsum del contenidor groc, també amb residu tèxtil, que hi hagi una mica de càrrega polimèrica, pues extrusionar i fer-ne palets, també, no? Vull dir, la idea és aquesta. Vull dir, on hi ha un residu i anem a transformar-ho.
2: És aprofitar els residus per fer coses, en aquest cas útils, com palets, per transportar mercaderies.
0: Sí.
2: Ostres, I això com s'arriba a aquestes conclusions de fer?
0: Això voltant, veient que hi ha moventa, vull dir, i també les pròpies normatives que hi ha actualment en quant al tema d'envàs i embalatge. Vull dir.
2: I econòmicament surt millor a una empresa tot això? O no? Perquè suposo que l'I+D és on ha d'estar més la inversió,
0: sí,
2: però després un cop es posa tot en marxa...
0: Sí que surt a compte, perquè ara ja quan es dissenyen ja palets, ja es pensa en un ecodisseny que sigui més sostenible, que s'optimitzi més tot el tema de la cadena logística amb el tema pues, format encaixable, que faciliti la recuperació i reutilització del palet, etc. Vull dir que sí que al final surt realment rentable i sostenible per a les empreses.
2: És a dir, totes aquelles muntanyes de roba de s'utilitzada,
0: per exemple,
2: que veiem tirades a l'Àfrica, per exemple, aquelles...
0: És el que volem evitar, precisament.
2: Clar,
0: aquest traspàs de residus de país a país, no? A països tercers. Intentem... I el que volem evitar, sobretot, la no utilització de producte verge, no? De plàstic verge, no cal. Si amb una plataforma, amb un palet, ens va bé un plàstic reciclat, utilitzem-lo. On subproducte, utilitzem-lo. Vull dir, buscar alternatives. És la idea és aquesta.
2: Carai, el món no és més sostenible perquè no hi ha més idees com aquesta. És magnífic, això,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs, Miquel Fontbona, director comercial d'Inca Palet i cofundador. Escolta'm, gràcies per explicar-vos aquesta moltíssima bona idea i sorprenent, perquè he après moltes coses. Primer, això que m'estaves explicant de la roba de...
0: També.
2: Que és una idea magnífica. I lo dels bitxos, que això no ho sabia, tu.
0: Pues sí, mira, no una sabia, cosa més que saps.
2: No, i tant, mira, vinc aquí, surto educat. Perfecte. Miquel, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Gràcies. Moltíssima de seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. No em digueu que no heu al·lucinat amb això. Jo, en una d'aquestes qüestions que desconeixia, va, bueno, la desconeixia perquè no estic en el sector, evidentment, jo em dedico a altres coses, però quan m'expliquen aquests detalls de com funciona una empresa, en aquest cas parlàvem dels palets, doncs et quedes... No flipar, però dius, mira, són detalls

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. Des de Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres avui en directe des del SIL, el Saló Internacional de la Logística, aquesta 28a edició, la darrera que es fa, perdó, a la Fira de Plaça Espanya, Maria Cristina. L'edició de l'any vinent ja estarem a la Fira de l'Hospitalet, més espai, més expositors i, a més, un reenfocament dins del que seria, o continua sent, el món de la logística, que és la innovació. Això significa que aquesta edició no s'ha fet innovació? No, s'ha fet, i molta. De fet, és un dels objectius d'aquesta trobada, però ja serà més definit tot això. Explicat això, hi ha una cosa que la logística també té, ho ha de tenir molt en compte, i és la meteo. A veure com la tenim. Bé, doncs aprofiteu el dia d'avui, si us agrada la fresqueta, perquè és el darrer dia que gaudirem d'aquestes temperatures lògiques i raonables que tenim arreu de Catalunya. Més fresquet, ha sigut un matí més fresquet cap a l'interior que cap a costa, però bé, donat unes temperatures, tot el que baixi de 20 graus a Barcelona és una bona temperatura, tot s'ha de dir per la nit. De cara a aquesta tarda, el que esperem bàsicament és núvols. No acaba de marxar del tot les tempestes que hem tingut, encara esperem alguna pluja cap al sector del nord-est, però bé, seran quatre gotes. En principi no serà res d'importància, sí que hi haurà presència de núvols. La resta del cap de setmana hi ha bastanta estabilitat, però el dissabte per la tarda el que esperem serà un augment dels ruixats, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que poden ser en format tempestuós. Les temperatures cap a l'alça. Avui serà el darrer dia que tindrem aquestes temperatures agradables i ja del cap de setmana, diumenge, ja estarem parlant de temperatures altes de valors estiuecs, bàsicament. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que, per exemple, tenim encara una carretera tallada per manifestació, és a la N240, Tarragona, que resta

0: Bon migdia, sóc Sergi Tor i el que sabem aquest matí és que Salvador Illa no vol negociar directament amb els sindicats d'educació discrepants i que manté a Esther Niubó a la taula de negociació. De qualsevol manera, aquest matí a la reunió a la conselleria únicament hi ha hagut la presència dels sindicats que ja han signat un acord. Finalment, Ustec-Estec no s'ha presentat. I com ha anat la vaga aquest matí? Doncs Educació xifra la vaga amb un 9% d'únicament un 30% dels centres educatius que hi ha a Catalunya. Però la sensació, novament, és que hi ha aules buides i que el curs acaba amb una conflictivitat que està col·lisionant els objectius educatius. Manifestacions a Barcelona amb arribada al Parlament de Catalunya. L'escenari és de profund malestar i el calendari és continuar mantenint la pressió als carrers. Dimarts 9 de juny, nova vaga unitària convocada en aquest cas per tres sindicats, Ustec-Estec, CGT i Intersindical. I no es descarte que aquesta vaga del dia 9 es pugui ampliar al dia 10. Per cert, la visita del Papa i les noves proves de selectivitat, on la mobilitat augmentarà la seva complicació ja diària. David Acaño, portaveu d'Ustec, sindicat que ha recuperat l'acció de protesta arran del no d'ahir, avisa. La protesta, és a dir, les vagues, poden continuar al setembre si no hi ha acord.
1: I per tant, incrementar la lluita, tancar-ho aquest curs i, si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. Però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit i, per tant, han de posar tots els recursos perquè això solucioni. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa. Pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar. Si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
0: I en aquest conflicte hi ha víctimes directes i altres indirectes. La primera, les famílies, que ja s'estan acostumant a escoltar a la nit això. Papa, mama, demà no tinc classe. Què diuen les famílies afectades de l'actual situació i del futur, Yolanda Canales?
2: Les famílies admeten que la situació és cada vegada més complicada. Entenen les reivindicacions dels docents i comparteixen també moltes de les mancances que denuncien, però reconeixen que les successives jornades de vaga estan obligant a moltes llars a reorganitzar-se constantment, especialment quan el curs entra en la seva fase final. Des de la FAC, que és l'associació que representa les famílies d'alumnes de Catalunya, el seu president, Jordi de Carreras, considera que les mobilitzacions responen efectivament a la voluntat de millorar el sistema educatiu, però també recorda que l'esforç l'està assumint tota la comunitat educativa i quan diu tota no es refereix només als professors, sinó també a les famílies.
3: Evidentment, no és una situació fàcil per moltíssimes famílies i sobretot per aquelles més vulnerabilitzades que, tot i poder recolzar, que recolzem, diguem, aquestes reivindicacions, doncs és un esforç que s'ha de tenir en compte que s'està fent.
2: Les famílies consideren que el malestar del professorat posa de manifest problemes que fa anys que s'arrosseguen als centres educatius. Per això demanen al Departament d'Educació que escolti les demandes dels docents i busqui una sortida del conflicte abans que s'allargui encara més. També alerta de Carreras que si no es fa front a les causes estructurals que han portat a aquesta situació, les tensions es poden repetir en el futur.
3: Evidentment, no és una situació fàcil per moltíssimes famílies i sobretot per aquelles més vulnerabilitzades, que tot i poder recolzar, que recolzem, diguem, aquestes reivindicacions, doncs és un esforç que s'ha de tenir en compte que s'està fent.
2: Des de l'entitat també insisteixen en que cal aprofitar aquest moment per abordar els reptes de fons del sistema educatiu. L'objectiu, asseguren, és que el pròxim curs pugui començar amb més estabilitat per als centres, els docents, els alumnes i, com no, les seves famílies.
0: I una víctima indirecta i cada vegada pese més, el que està passant són la Casa de les Colònies, amb la falta de reserves que hi ha del curs que ve. Víctima indirecta d'aquest conflicte entre la conselleria i els docents. Saludem a COPE Catalunya a Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, Educació i la Cultura. Pep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Suposo que parlar de preocupació és el que reflecteix el vostre estat d'ànim a dia d'avui?
4: Parlar de preocupació és poc, sí. La situació d'incertesa en què tenim la nostra activitat a causa de la situació de crisi amb el sistema educatiu, la veritat és que en aquests moments ens genera la màxima preocupació i estem en una situació pràcticament d'emergència.
0: Situació d'emergència perquè les colònies escolars es reserven a un any d'antelació. El que estaria en joc és el curs que ve, el curs 26-27, perquè a hores d'ara me comentaves anteriorment que pràcticament no hi ha reserves per les colònies escolars el curs que ve.
4: Hi ha reserves amb un nombre insignificant respecte al que hauria de ser habitual en un any normal, no? Per entendre'ns. Fins fa poc parlàvem del 50% de davallada, del 75% de davallada. Ara pràcticament podem dir que és que la temporada, a l'inici d'ella, és inexistent en aquest moment, no? Per tant, les empreses que es dediquen a aquesta activitat doncs estan en una situació de màxima preocupació, evidentment.
0: Víctimes col·laterals d'un conflicte educatiu, que en aquest cas us agafa dins del que seria una situació molt complicada. La viabilitat d'aquestes empreses està en perill si el conflicte no es resol d'una manera ràpida?
4: La veritat és que sí, s'ha de tenir en compte que el sector, en contra del que tot sovint es pensa, està constituït molt majoritàriament per petites i mitjanes empreses, pel que coneixem com a pimes, no? Les grans organitzacions, ja sigui del tercer sector o empresarials en aquest àmbit, la veritat és que n'hi ha, però són molt poques. La gran majoria són empreses petites o mitjanes i la seva capacitat de maniobra davant de situacions d'emergència com aquesta, doncs és realment escàs.

0: parlant de la evolució de la situació. Gràcies i bon migdia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Els docents al carrer, talls de carretera, manifestacions, protesta davant del Parlament de Catalunya, hores d'ara el que està generant més inestabilitat. El govern de Salvador Illa. Reiterem, Illa no vol negociar, continua mantenint la seva confiança amb Esther Niubó, la consellera d'Educació, que mesos i mesos després no ha trobat encara la clau de poder resoldre aquesta situació. Nosaltres, al migdia de COPE Catalunya, marxem ja tot seguit cap a l'actualitat de serveis. S'ha notat al riu Llobregat la tarda d'ahir a la comarca del Ripollès i al Berguedà 100 litres d'aigua, molts punts de localitats d'aquestes comarques i una crescuda a la capçalera del riu Llobregat a Castellà de Nuc. Hores d'ara, avui és un divendres d'una jornada molt suau. Demà sol i clarianes amb una petita pujada de les temperatures que es mantindrà el diumenge. A la tarda sí que pot haver-hi alguna tronada a la zona del Pirineu, més demà que no pas diumenge. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 20 graus, Girona 20, Tarragona 21 i Lleida 23. Com dèiem, dins d'aquest ambient de suavitat amb la jornada d'avui. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha hores d'ara 12 graus. Anem cap al trànsit. Divendres al migdia, com s'està circulant hores d'ara per les carreteres catalanes? Fina Araca, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la demarcació de Tarragona, perquè a l'altura de Tarragona mateix hi ha tres vies tallades per manifestacions: l'autovia A7, la A27 i també la Nacional 240. Si ens fixem i anem cap als accessos principals a Barcelona, destaquem sobretot aturades a la zona del Vallès, amb complicacions a l'autopista P7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i a la mateixa autopista un tram d'aturades a l'altura de Santa Perpètua en sentit sud, en sentit Tarragona. D'aquesta zona també destacar la C17 amb retenció entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i pel que fa a les rondes de la capital catalana, aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en els dos sentits de la circulació, i també l'altura de Bon Pastor en sentit Trinitat. Pel que fa a la ronda de dalt, també aturades a l'altura d'Horta en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: I avui divendres, vaga indefinida a les biblioteques. Els treballadors i treballadores de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga d'una manera que s'estén aquesta aturada que fins ara afectava els centres de la ciutat de Barcelona i els que pertanyien a la Diputació de Barcelona. Mirin la situació. A la Catalunya de la primera setmana del juny del 2026, vagues a la docència i a les biblioteques. Per cert, parlo per experiència pròpia. L'amabilitat del personal de biblioteques de la xarxa de Catalunya és sempre magnífica. El sindicat CGT convoca el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a una vaga indefinida cada divendres i dissabte. A més, aquest matí, manifestació a Barcelona, que ha sortit, per cert, d'on s'han format a molts del personal de biblioteques, del Centre de Ciències d'Informació Marpuerto.
5: Sí, Sergi, les biblioteques municipals d'arreu de Catalunya s'han llevat avui tancades amb clau i amb cartells on es podia llegir: la biblioteca està tancada per vaga, disculpeu les molèsties. Convocats per CGT, els treballadors de les biblioteques han estès arreu del territori la protesta que va començar a la xarxa de la ciutat i a la Diputació de Barcelona. Els representants dels treballadors han plantejat una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. Laura Solà, directora de la Biblioteca amb el Pulleres de Sant Cugat i membre també del comitè de vaga, destaca que l'aturada indefinida s'estén arreu de Catalunya perquè ja fa molts anys que acumulen reivindicacions.
6: Que som un col·lectiu que ja fa molts anys que portem reivindicacions, ara ens hem unit, i el que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments, i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques. I el personal que el movem cada dia, som el motor que cada dia obrim la porta i necessitem reconeixement perquè som un col·lectiu molt precaritzat.
5: A més, la vaga arriba pocs dies abans de que comencin les proves d'accés a la universitat, la selectivitat. Ella mateixa assegura que estan lluitant pels serveis públics de Catalunya i perquè aquests alumnes puguin tenir un futur.

0: que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. I el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics. Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
1: Entre les principals demandes, doncs, hi ha l'increment salarial per recuperar part del poder adquisitiu perdut, així com també la revisió de les jornades, el treball en dissabte i les compensacions associades, i també exigeixen el reforç de les plantilles, l'actualització dels estàndards de les biblioteques públiques i la implantació del teletreball en format mixt, entre d'altres.
2: Mentre el Servei Català de Trànsit impulsa una campanya de seguretat i control respecte als motoristes, perquè hi ha una xifra inassumible, amb el que portem d'aquest any, 21 motoristes han mort a Catalunya, la sorpresa majúscula ens arriba per una sentència de l'Audiència Provincial de Lleida. Una conductora que va provocar un accident mortal l'any 2022 al FES, amb la qual van morir 3 motoristes, ha estat condemnada finalment a pagar únicament una multa de 5.400 euros i un any i mig sense carnet. El tribunal considera que la circular distreta, sostenint un got de cafè amb la mà, sortir de la via i fer un gir brusc envaint el carril contrari, és una imprudència, sí, però de caràcter menys greu. Les famílies de les víctimes i la Fiscalia, que demanaven penes de presó entre 6 i 9 anys, ja han recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè consideren que la sentència infravalora una negligència que consideren flagrant. Ricard Álvarez, bon migdia.
3: Bon migdia, Sergi.
2: Bé, sorprèn a la decisió del tribunal que pràcticament rebaixa la gravetat de circular i distreure's prenent un cafè al volant, tot i el tràgic resultat de 3 morts.
3: Doncs sí, sorprèn i molt, perquè la resolució de l'Audiència de Lleida reconeix fil per randa com es van desencadenar la tragèdia, però conclou que, malgrat la gravetat del resultat, recordem, 3 vides trencades, la conducta de la dona no arriba al nivell d'imprudència greu. Els fets ens traslladen al 22 de setembre del 2022 en un tram completament recte i amb visibilitat òptima de la carretera C12 al seu pas per el FES, al Segrià. Segons la sentència, la conductora es va anar desplaçant progressivament cap a la dreta perquè anava distreta sostenint un got de cafè que acabava de comprar en una benzinera. En tocar el voral, va fer un gir brusc cap a l'esquerra, va envair completament el carril contrari i va investir de ple 2 motocicletes que circulaven correctament. El xoc va ser brutal i va costar la vida d'un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de la mateixa ciutat de 34 i una veïna de Logronyo de 44 anys. En el seu moment, la dona va donar negatiu en el test d'alcohol i de drogues. Els Mossos d'Esquadra van determinar en el seu atestat que el cotxe va recórrer una distància molt significativa desviant-se sense que la conductora reaccionés ni consta cap maniobra de frenada, qualificant la maniobra de totalment temerària. Per això l'acusació particular i el Ministeri Públic demanaven presó. Ara l'Audiència ho deixa en aquesta multa de 5.400 euros, la retirada del carnet durant 18 mesos i unes indemnitzacions que superen els 326.000 euros. La decepció de l'entorn de les víctimes és absoluta. L'advocat de la família d'un dels fets, Xavier Prats, ha estat contundent. Assegura que la pena per matar 3 persones surt massa barata i confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoqui la sentència i dictamini que distreure's d'aquesta manera al volant és, sense cap mena de dubte, una imprudència greu.
2: Gràcies, Ricard. Continuem parlant de tribunals. Gir en el cas de la banca privada d'Andorra. Un àudio de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, qüestiona la versió que durant anys ha mantingut l'excomissari José Manuel Villarejo sobre una presumpta operació de govern de Mariano Rajoy contra la banca privada d'Andorra. En aquesta gravació, Martínez assegura que Villarejo no va participar en la investigació relacionada amb el BPA i nega que les informacions que posteriorment el comissari va difondre sobre aquest cas siguin certes. Segons l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior, l'excomissari hauria construït a part del seu relat a posteriori i amb interessos econòmics i afirma que moltes de les notes informatives que li atribueixen contenen dades falses. Les declaracions formen part d'una conversa amb Leire Díez i tornen a posar el focus sobre les diferents versions que s'han anat coneixent al llarg dels anys sobre la intervenció de la banca privada d'Andorra. Canviem d'arguments informatius. A Catalunya, la solitud no desitjada afecta més de 100.000 persones grans. Entre el 30 i el 44% de la població de més de 65 anys experimenta aïllament o sentiments de soledat i s'agreuja amb la edat. És un fenomen que afecta majoritàriament a les dones, que arriben a representar el 78% de les persones grans que se senten soles. Cada vegada vivim més anys i li donem molta importància a la cura de la salut física, però es parla poc de la salut mental en aquest col·lectiu. Saludem a Maite Ferrer, directora del Centre Residencial Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, per cert, al costat de la cripta de Gaudí, gestionada per la cooperativa Soura. Maite, bon migdia.
4: Molt bon migdia, Sergi.
2: Estem parlant de la soledat no volguda, un tema que és terrible. Un tema
4: terrible,
2: que...
4: sí, correcte. Sí.
2: Estem utilitzant aquest adjectiu, terrible. Tu amb coneixement en de causa, perquè ets especialista, tant professional com també vocacional amb la gent gran, i per què utilitzes aquest adjectiu de terrible?
4: Bueno, doncs perquè sempre penso que la soledat amb la gent gran, una cosa és la soledat desitjada, no?, o volguda, i l'altra és la no volguda. I la no volguda és aquella en la que anem fent anys de vida i ens trobem sols en aquest món sense sentir-nos útils, sense tenir res a fer, i segurament sense ningú a l'altre costat que ens pugui donar una mica de carinyo, no? Perquè al final, com a humans que som, necessitem aquest contacte de persona a persona, aquest vincle humà entre altres per sentir-nos bé i per tenir un benestar, perquè no només és un benestar físic, sinó que també representa un benestar emocional, no? I que a vegades és molt més important que el físic. I clar, quan ens fem grans i anem envellint, a vegades se'ns ajunten les dues coses. Malestar físic i malestar emocional. Llavors ja aquí tenim la soledat no volguda, no?, que és terrible.
2: Maite, la situació positiva del creixement de l'esperança de vida, tant a Catalunya com a Espanya, que és una de les més elevades que hi ha a tot el món, significa també a la vegada que estiguin creixent les xifres de les persones afectades per la soledat no volguda amb les persones més grans. S'acumulen pèrdues, s'acumula en aquest cas desavenences potser a vegades familiars, i això ens està comportant amb aquest problema que està disparant també les xifres. Com es pot gestionar?
4: Sí, és complicat perquè hi ha moltíssimes persones grans a la societat que viuen soles, que ja no els hi queda recolzament ni familiar ni d'amistats moltes vegades perquè tots són grans. Llavors hi ha moltes persones que viuen soles en molts pisos, no? En molts llocs. Llavors, com a societat, fer alguna cosa que ens servís a nosaltres perquè, bueno, més que a nosaltres, a ells, perquè aquesta soledat no volguda no existís, bàsicament, no? No existís.
2: I buscar aquestes eines de sociabilització és la clau?
4: Jo penso que sí, que és la clau. Hi ha molta persona que es podrien fer, més que persona, hi ha moltes, com ho diria, hi ha moltes persones més joves, per dir-ho d'alguna manera, no?, que potser comparteixen pis i estan sols, i llavors podrien compartir això amb ciutats més europees. Existeix ja, que hi ha doncs, pisos de joves que comparteixen pisos amb persones grans, i això fa que hi hagi un win-win, que diuen, no? I això seria molt important. Però com a societat hem de canviar molt, està claríssim.
2: Parlem ara de com les administracions hauran de gestionar el que és una població que necessita l'ajut públic. Hi haurà un augment de les residències públiques? Com visualitzes, Maite, una mica el futur d'aquí 20 anys amb aquest gruix de la població?
4: Bueno, jo crec que cap on va l'administració pública és augmentar el servei domiciliari, és a dir, que la persona gran pugui viure el màxim de temps possible a casa seva, en el seu entorn, amb les seves coses, amb tot allò que aquella persona encara reconeix i el fa sentir i està més bé. El que passa que és cert que això implica un cost econòmic molt elevat. Llavors s'ha de buscar la manera de fer-ho el millor possible, però està clar que s'hauran d'augmentar els recursos. No sé si traient recursos d'altres partides de pressupost, però està claríssim que aquí haurem d'augmentar recursos perquè tindrem un problema important, ja no només amb tema de servei a domicili, sinó en tema de residències. Vull dir, hi ha molta falta de places públiques, moltíssima, a dia d'avui ja. Hi ha llistes d'espera de 3 i 4 anys per portar un familiar a la teva a una residència, i això és un problema greu. Jo em trobo diàriament amb persones i famílies que em truquen a veure si tinc plaça, i quan els dius doncs 2 anys de llista d'espera, un any i mig, clar, les persones és que no saben ni per on començar, és que no saben ni per on han de començar a buscar, que això també és un altre tema, no? A on anem? Llavors, d'aquí 20 anys, com em plantejo jo aquest futur? Com a societat, com a govern polític, ens hem de seure, plantejar-nos un canvi, perquè també està en el tema del personal. Qui ajudarà aquestes persones grans? Perquè ja estem tenint a dia d'avui molts problemes per trobar personal. Jo fa 23 anys que estic a director de la residència i no m'havia trobat mai amb els problemes que tenim ara. Mai, mai. Llavors, d'aquí 20 anys, penso que com haurem, abans dels 20 anys, inclús et diria, Sergi, hem de fer un canvi de xip i dir, tenim un problema greu, hem de posar solucions i de quina manera ho hem de fer. I això s'ha de parlar, s'ha de donar visibilitat i s'ha de mostrar a la societat, perquè tots volem envellir i hem d'envellir de la millor manera possible, està clar.
2: Maite Ferrer, directora del Centre Residencial Colònia Güell i gestionada per la cooperativa Suara des de Santa Coloma de Cervelló, al costat de la cripta de Gaudí. Espai fantàstic. Gràcies, Maite Ferrer, i bon migdia.
4: Moltes gràcies, Sergi, bon migdia.

0: Anem ja a camí de la publicitat. Abans, un apunt polític. Recordem que som en un any de les eleccions municipals. Aquestes sí, són segures, eh? L'últim diumenge del mes de maig. No es poden avançar. I el compte enrere oficial a Junts per Catalunya per l'alcaldia de Barcelona ja ha començat, i déu-n'hi-do la disputa. Fins a 4 candidatures confirmades. A partir d'avui hauran de recollir els avals. Les 4 candidatures són, a hores d'ara, el líder municipal Jordi Martí, les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa i l'advocat i exdiputat al Parlament de Catalunya Jaume Alonso Couvillas. Tots 4, com dèiem, a partir d'ara, hauran de recollir els avals i, finalment, doncs, pot haver-hi la votació interna de la militància per escollir el candidat o candidata per Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Anem a la publicitat, després tornem amb un altre tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona i amb un altre tema, el Saló Logístic de Barcelona, que avui tanca les seves portes.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escribe a Pilar García de la Granja.
3: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
4: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
5: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario del campo comprando la cinta de lomo de cerdo en filetes a 6,25 euros el kilo y acumulas un 10% en tu tarjeta al campo. Oferta disponible del 2 al 8 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu al campo.
7: En al campo sales ganando.
8: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
9: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
8: Kiwis de Spring.
9: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
8: Todo claro. Todo en un kiwi.
9: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
8: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes.
10: Spring. Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
11: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
12: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
13: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
14: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite, que tienen el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
16: En tienda web y app.
17: MyRef es el mejor programa de puntos.
18: Punto.
17: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
18: Punto.
17: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
18: Punto final.
19: MyRenfe, más viajes, más puntos.
17: Y punto.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Nou tiroteig aquesta matinada al barri de Sant Roc de Badalona, el segon amb únicament 5 dies. Yolanda Bernal, què ha passat i estan relacionats o no els dos tirotejos?
20: Doncs aquesta mitjanit els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de diversos veïns del barri alertant que havien escoltat diverses detonacions. I després d'aquest nou tiroteig, la policia autonòmica doncs, ha obert una investigació per identificar-ne l'autor o els autors i concretar el modus operandi utilitzat i la causa d'aquest tiroteig. La policia considera que els primers indicis apunten que aquest tiroteig no està relacionat amb el que va passar al mateix barri el passat diumenge, quan per una disputa entre dues organitzacions criminals rivals va quedar ferida lleu una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Els dos tirotejos no tindrien les mateixes característiques. De moment, no hi ha cap detingut vinculat a aquest nou tiroteig.
0: Gràcies, Yolanda. I al migdia de COPE Catalunya marxem a tot seguit cap al Saló Internacional de Logística de Barcelona amb l'organització de la Zona Franca. Durant 3 dies, avui tanque les seves portes després de les presentacions, exposicions i reunions. Ho hem conegut tot de primera mà amb José Miguel Cruz, que avui ha fet en directe el programa Herrera en COPE Catalunya des del SIL. Però ara marxem cap al Saló perquè ens està esperant a Federico Peiró, perquè ara volem també conèixer quina és l'opinió de les empreses catalanes que estan en el sector de la logística, de com veuen el seu futur i especialment si ha de créixer i com ha de créixer Catalunya i l'àrea de Barcelona respecte a aquest nivell empresarial. Saludem, com dèiem, a Federico Peiró, director comercial de l'empresa Escotec Vall d'Exter de Sant Cugat del Vallès, especialista en l'automatització dels centres de logística. Federico, bon migdia.
16: Bon migdia, molt de gust.
0: Per cert, què tal la valoració dels 3 dies del SIL?
16: La valoració és molt positiva. Són 3 dies que el que fem és presentar la solució, les noves novetats, i tenim l'oportunitat de parlar amb clients i l'oportunitat també de parlar amb empreses que estan descobrint i estan interessades en l'automatització de la logística, i parlem pues, de com podem aportar valor, i crec que és molt enriquidor perquè són 3 dies de molt de networking i són molt interessants.
0: M'estàs parlant que el Saló és un èxit, que hi ha els contactes que les empreses necessiteu, d'aquesta voluntat exportadora, però a la vegada el tema de la logística de Barcelona. Zona Franca parla de que Barcelona ha de ser la capital logística del sud d'Europa. Què es necessitaria de cara a les empreses per disposar d'aquesta logística amb el qual la necessiteu pel vostre creixement?
16: Hi ha un problema molt clar a prop de les ciutats, en la primera i la segona corona, que és la falta de metres quadrats. És a dir, no hi ha espai i l'espai que n'hi ha disponible és molt car. El que les empreses tenen que optimitzar al màxim els recursos que tenen. I un d'aquests recursos són els metres quadrats. El que permet l'automatització i la robòtica mòbil és poder aprofitar l'alçada dels magatzems per poder compactar i oferir la màxima densitat i optimitzar tots aquests processos, no? A més de donar-los molta més productivitat. Què estem veient? Pues que la logística és un valor diferencial, ja no és un mal que tenen les empreses. La logística, al final, et diferencia de la teva competència també. I totes aquestes empreses que s'estan plantejant i que venen pel SIL estan buscant millorar la seva qualitat de servei. I això passa moltes vegades per automatitzar processos i tasques dintre de centres de logístics.
0: I quan parlem, Federico, d'aquesta automatització, no pot significar una pèrdua de llocs de treball?
16: Si et digués que no, et mentiria, perquè evidentment no és el mateix tenir en un magatzem a 100 persones caminant 10 quilòmetres cada dia, manipulant tones de producte, que afegir robots que començaran a fer coses que no aporten valor, perquè, clar, un operari està caminant, pues, el que t'estava dient, 10 quilòmetres cada dia en un magatzem. Això no aporta valor i això té un cost molt important. I, evidentment, l'automatització el que fa és millorar la productivitat. El que hem de buscar és com les persones que estan en els centres logístics aporten valor o com podem reconduir el treball d'aquestes persones, perquè, si no, perdrem també nosaltres molta competitivitat. Entonces, sí que és cert que quan automatitzes estàs buscant millorar productivitat. Moltes vegades és amb la mateixa gent fer molt més. No és directament acomiadar gent, però és cert que hi haurà un impacte en els llocs de treball, evidentment.
0: Des del Saló Internacional de la Logística de Barcelona, en Federico Peiró, director comercial d'Escotec Vall d'Exter, empresa de Sant Cugat del Vallès. Federico, gràcies per estar aquí a migdia COPE. Bon migdia.
16: Un plaer, moltes gràcies.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
18: Us oferim ara la notícia Càritas del dia. Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
21: Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
22: De dilluns a divendres, Momentos, amb Luis Rodríguez.
23: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
24: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver.
24: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
25: Murprotec.
0: I en menys de 10 minuts, el futur de Copa Catalunya és Batllori i els seus esports, perquè tenim ja el Mundial de Futbol a tocar. Joan, benvingut, bon migdia.
26: Hola, bon migdia, Sergi. Sí, comença el proper dijous i la selecció espanyola, que ja està volant en aquests instants cap als Estats Units per instal·lar-se al seu quarter general a Chattanooga, una localitat que està propera a Atlanta, i la selecció espanyola que va jugar el primer dels dos partits amistosos que té abans del Mundial de preparació i va empatar a un davant d'Iraq. De la Fuente va fer un equip molt experimental, va debutar Marc Bernal, que ha estat entrenant-se amb el grup aquests darrers dies, no forma part de la convocatòria definitiva. El gol de la selecció espanyola el va fer el blaugrana Ferran i Joan García, el porter del Barça, va ser titular i no va estar gaire encertat en la jugada del gol d'Iraq. El darrer partit abans del Mundial el jugarà la selecció espanyola la matinada de dilluns a dimarts a les 4 hora d'aquí. És Espanya-Perú, partit que es disputarà a Puebla. Hem sabut també aquest matí que el Barça començarà la temporada el dia 13 de juliol amb les primeres sessions a la Ciutat Esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost a estaig de pretemporada a Saint George, a Anglaterra. L'Espanyol ha tancat un altre partit amistós, serà contra el Middlesbrough, contra el Boro, el dia 1 d'agost. Avui pendents de la selecció espanyola femenina també, que juga l'accés directe al Mundial en un partit contra Anglaterra, a l'Estadi de Somoix, a Mallorca, ha de guanyar per 2 gols perquè va perdre Anglaterra 1-0. Estem pendents també aquest cap de setmana del play-off d'ascens a segona divisió, partits de tornada de la primera ronda. Avui Sabadell-Real Madrid-Castilla, el Sabadell ha d'aixecar un 2-0 en contra, i diumenge a la tarda Celta B a Europa amb 1-1 del partit d'anada. Al marge del futbol, en bàsquet, derrota del Barça i victòria del Real Madrid als play-offs de quarts de final de la Lliga CB, així que anem als tercers i definitius partits. Demà, UCAM Múrcia-Barça i Real Madrid-Tenerife. Avui tenim el segon partit del Joventut Baskonia. El primer el va guanyar Baskonia, per tant, Joventut obligat a guanyar per seguir viu. I el Barça d'handbol acaba de derrotar el Valladolid 38-24 i es classifica d'aquesta manera per jugar semifinals de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Alacant.
0: Doncs el futur, escoltant-te, Joan, és un programa ampli, variat, il·lusionant, i molta sort, evidentment, a Sabadell Europa en futbol i al Joventut i Barça en bàsquet i també en handbol. Joan, t'escoltem.
26: Gràcies per aquí em quedo, Sergi. Fins ara.
0: Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports amb Batllori.

0: Pedro Sánchez asegura que no sabía nada de las conocidas como cloacas del PSOE. Ese ha sido básicamente el mensaje que ha lanzado este mediodía desde Montenegro en su primera reacción al sumario del caso Leire. Hablamos de un sumario en el que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apunta al exsecretario de Organización del PSOE, a Santos Cerdán, y a la exmilitante socialista Leire Díez como piezas fundamentales de una presunta trama para intentar desacreditar o frenar investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del gobierno. Sánchez se ha desmarcado absolutamente por completo. Dice que no lo sabía, que no sabía nada de esto, que nadie le informó y que de haber conocido esas maniobras nunca las habría permitido. De hecho, se ha referido a ellas como andanzas de Leire Díez.
1: Nos llenan de decepción, preocupación y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Mientras tanto, Santos Cerdán, que durante años fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, ha movido ficha con un comunicado, defiende su presunción de inocencia, niega haber liderado ninguna trama y asegura que está siendo víctima de una campaña para destruir su reputación. Y también ha hablado sobre esta investigación el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo ha hecho aquí en COPE. Bolaños sostiene que lo que aparece en el sumario apunta al comportamiento ilícito de algunas personas concretas, pero no cree que haya una trama organizada en el seno del PSOE. Además, ha defendido que en España los jueces trabajan con libertad y que el Estado de Derecho funciona.
2: Que la justicia funcione. Quien haya hecho algo, que lo pague, por supuesto que lo pague, pero que las instituciones han funcionado, que no han conseguido los objetivos, que la policía, los fiscales, los jueces, todas han podido hacer su trabajo con profesionalidad y lo han podido hacer sin condicionamientos.
0: Y no queda nada, en menos de 24 horas llega a España el Papa León XIV, aterrizará a las 10:30 de la mañana en Madrid y comenzará una visita apostólica de una semana que le va a llevar también a Barcelona, Gran Canaria y a Tenerife. En total, León XIV va a recorrer más de 2.500 kilómetros y va a participar en más de una veintena de actos. Mañana va a ser recibido oficialmente en el aeropuerto de Barajas, después acudirá al Palacio Real, donde se va a reunir con los reyes y va a mantener un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Por la tarde, el Papa visitará un centro de Cáritas para personas sin hogar en Carabanchel y ya por la noche presidirá una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Y el domingo llegará uno de los actos más multitudinarios, la Misa del Corpus en la Plaza de Cibeles a partir de las 10 de la mañana y en la que se esperan a más de 1,5 millones de fieles. La semana que viene, el Papa se va a reunir con el presidente del Gobierno, visitará el Congreso, también la Catedral de la Almudena y presidirá un acto con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu. A partir del martes seguirá el Papa, comenzará su viaje en Barcelona, visitará la Catedral y realizará una vigilia en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El miércoles visitará la prisión de Briansuno, la Abadía de Montserrat y presidirá una misa en la Sagrada Familia a partir de las 7:30 de la tarde. Y la última etapa será en las Islas Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife centrados especialmente en la acogida a migrantes y la integración. Por ejemplo, el acto que tendrá lugar en el icónico muelle de Arguineguín. Una visita muy intensa que te vamos a contar aquí minuto a minuto con todo lujo de detalles en COPE. Será la cobertura más amplia de nuestra historia con todos los programas de esta casa contándote en directo todo lo que rodea a la visita del Papa. Y seguro que has visto la imagen, porque esta semana la Casa Real ha difundido esas fotografías de la princesa Leonor con el paracaídas en la espalda y lanzándose. Y te preguntamos si tú también eres paracaidista o si has hecho un curso de paracaidismo. Vamos, si has tenido tu aventura desde el aire, si te has lanzado alguna vez. Y si no has sido un salto en paracaídas, ¿cuál es el lugar más alto al que te has subido y te has tirado posteriormente? El puenting también vale, ¿no, Rosa Rosado?
3: Bueno, o que no te hayas tirado, es decir, de esto que
0: bueno, la marcha atrás también.
3: Tú puedes querer ver el Caminito del Rey este y te mueres del miedo.
0: Y a última hora dices, mira, que me lo pensaba mejor.
3: Efectivamente, que te haces el valiente y luego no sabes cómo salir de ahí, o que te puede el vértigo y te quedas con las ganas de subir a un sitio de mucha altura. Bueno, de todo eso hablamos hoy, sobre todo de tu experiencia en paracaídas, en el 607-150602.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat. Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Fem avui el darrer Esports Cope de la temporada en el seu format habitual perquè a partir de dilluns que ve, a aquesta hora, comencen ja els especials del Mundial. Tenim, de fet, a la selecció espanyola volant cap als Estats Units. Dijous a les 9 de la nit comença a rodar la pilota amb un Mèxic-Sud-àfrica i a partir d'aquí pluja de futbol. A la primera fase, partits d'allò que dius bons. Tenim un Brasil-Marroc ja el primer cap de setmana, un Anglaterra-Croàcia o a l'Espanya-Uruguai. És el que té un Mundial de 48 seleccions que acaben seleccions com Curaçao, Cabo Verde o el Congo. Però si busques al·licients, sempre en trobaràs a qualsevol partit i la COPE estarà allà per explicar-ho. Així que comença ja l'espectacle. La selecció espanyola volant, com us deia, en aquests instants cap als Estats Units per instal·lar-se al seu quarter general a Chattanooga. Segurament mai abans havíeu sentit a parlar d'aquesta localitat que està a uns 200 quilòmetres d'Atlanta. Ahir la selecció espanyola va empatar a un contra Irak en un partit que no es pot qualificar ni de provatura de cara al Mundial perquè De La Fuente va fer un equip molt experimental. Va debutar Marc Bernal, el gol el va fer Ferran i Joan Garcia va ser titular i va fallar en la jugada del gol d'Irak. El darrer partit abans del Mundial serà la matinada de dilluns a dimarts, a les 4 de la matinada, hora nostra, Espanya-Perú, a Puebla. El Barça començarà la temporada el 13 de juliol. Primeres sessions a la Ciutat Esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost estatge de pretemporada a Saint George, a Anglaterra. El Real Madrid aquest diumenge els socis a votar, els que ho vulguin. De les últimes hores destaquem l'anunci de Florentino Pérez ahir al programa d'Iker Jiménez de que dimarts farà una oferta de 150 milions per un crack mundial que no juga a la Premier. Es parla de Vitinha, de Joao Neves, de Kvaratskhelia. Veurem quin és aquest futbolista. Mentretant, seguim esperant que Enrique Riquelme desvelli el nom del seu entrenador, que pot ser la traca final abans de votar, sobretot si anunciés el nom de Jürgen Klopp. A l'Espanyol ha tancat un altre partit amistós contra el Middlesbrough. Serà el dia 1 d'agost. La selecció espanyola femenina juga l'accés directe al Mundial avui contra Anglaterra Son Moix. Ha de guanyar per 2 gols perquè va perdre Anglaterra 1-0. Estem pendents també aquest cap de setmana del play-off d'ascens a segona. Partits de tornada avui Sabadell-Real Madrid-Castilla. El Sabadell va aixecar o ha d'aixecar un 2-0 en contra i diumenge a la tarda Celta B a Europa amb empat a 1 de l'anada. I al marge del futbol, en bàsquet, derrota del Barça i victòria del Madrid als play-offs de quarts de final de la Lliga CB, així que anirem als tercers i definitius partits. Demà, UCAM Murcia-Barça i Real Madrid-Tenerife. Avui tenim el segon partit del Joventut Baskonia, el primer el va guanyar Baskonia. El Barça d'handbol acaba de guanyar el Valladolid 38-24 i es classifica per les semifinals de la Copa del Rei, que es disputen aquest cap de setmana a Alacant. A Roland Garros tenim en joc, acaba de començar la primera semifinal, Zverev-Mensich, domina Mensich al primer set per 3-2, i també tenim motor aquest cap de setmana, Fórmula 1 a Mònaco, el mític circuit de Mònaco, i motos a Hongria. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui brillarà més al Mundial? Teniu 4 propostes d'internacionals blaugrana. Esteu votant per De Jong al 7%, la immensa majoria per Lamine Yamal al 76%, per Rafinha al 15%, per Gordon al 2%. En clau espanyol, us agradaria que Sergio García agafés el filial? Esteu votant que sí al 90%, que no al 10%. I en clau Girona, us agradaria García Pimienta com a entrenador? Esteu votant que sí al 80%, que no al 20%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja és la pilota del Mundial, ja roda Esports Cope.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
6: en España, vaya temazo, valorado.
8: Y otra,
7: valorado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Ocasión Plus.
10: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
7: Ven.
11: Oh, oh, oh, oh.
5: Les 3:10, aquí comença l'Esports Copé d'avui divendres. Com us deia, hi ha en clau molt mundial que tenim a la selecció espanyola volant cap als Estats Units i surt també ja part de l'expedició Copé cap allà. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
8: Què tal, Joan? Molt bona tarda des de l'aeroport de Barajas.
5: Que parte l'expedició, eh? Parte l'expedició, la de la selecció ja partido i la vostra també parte avui.
8: Sí, la nostra, el viatge, si te'l repasso, és una bogeria, una completa bogeria, el que hem de fer per arribar a Chattanooga, i només de pensar-ho m'agafa mal de cap perquè sortim de Madrid a Dallas, fem una escala de 5 hores, d'allà anem a Atlanta, i d'Atlanta a Chattanooga, la ciutat de l'estat de Tennessee, on serà el campament base d'Espanya durant la primera fase del Mundial, tenim 2 hores i quart en autobús. O sigui, imagina't, i demà hem de tornar a Atlanta, desfer un altre cop el camí, 5 hores entre anar i tornar, per anar a fer l'acreditació com a reporters que estarem cobrint el Mundial. Hem de tornar a Chattanooga perquè hi ha el primer entrenament obert en públic pels mitjans de comunicació i per la gent de la ciutat, a la Baylor School, a la universitat escola on s'entrenarà a Espanya. I després, al cap d'unes hores, volem cap a Puebla, México, on serà l'últim amistós, l'últim assaig general abans del debut mundialista d'Espanya, el dia 15 de juny contra Cabo Verde a Atlanta, a les hores de Chattanooga. Per tant, déu-n'hi-do,
5: no està malament.
8: Us estàvem comentant ara amb el Miguelito els 4-5 dies que ens esperen de viatges i de maletes amunt i avall i de dormir poc aprofitant els avions per descansar quan puguem.
5: A la selecció que està volant ara li posen més fàcil, no? M'imagino.
8: Sí, una mica més fàcil, Joan. 26 convocats, eh? Ja han anat la llista definitiva. Han sortit aquest matí de Santiago de Compostela en un avió que té un missatge que m'agrada el missatge que té. Despega un avió, vuela a un país, escala a Nashville i està previst que després d'aquesta escala a Nashville agafen un altre avió de 45 minuts i aterrin sobre les 9 de la nit, hora espanyola, a Chattanooga, que com et deia serà el campament base d'Espanya, és un hotel al centre d'aquesta ciutat que no arriba als 200.000 habitants, i el dissabte primer entrenament obert en públic a Chattanooga, diumenge cap a Puebla, cap a Mèxic, hi ha el segon amistós contra Perú, on ja veurem pràcticament un dibuix bastant similar a l'11 titular que debutarà el dia 15 de juny.
5: Sí, perquè el partit d'ahir va ser una cosa molt experimental, aquest empat a un davant d'Iraq, i en fi, rescatar el golet de Ferran, el debut de Marc Bernal, que va estar força bé, i després Joan García, el pobre, que en la jugada del gol no va estar afortunat.
8: Sí, va ser un partit de tràmit, un partit avorrit, ens va sorprendre, perquè no el va utilitzar com a assaig general pel Mundial, es van donar minuts als 8 jugadors del grup del recolzament que ja no estan viatjant a Estats Units, entre ells, com deies, Marc Bernal, titular, un dels més destacats. De fet, De La Fuente va deixar clar que apunta a ser un futbolista de futur molt important. Lamin encara de baixa, dels 8 mundialistes del Barça, no va jugar Lamin, es va quedar a la grada, estarà llest, això sí, pel debut el dia 15 de juny, on s'esperen que viatgin tots els familiars de Lamin Yamal per veure, doncs, els primers minuts del 19 de la selecció. No s'ha quedat el número 10, no s'ha quedat el dorsal 10 amb Espanya. Pedri ahir descartat per descans, van quedar fora 7 jugadors, que en principi molts seran titulars en el debut contra Cabo Verde. Titular, com deia Joan García, que va encaixar un gol, no va estar massa fi. Per tant, si ahir s'esperava que hi hagués debat amb la titularitat amb Unai Simón, sí, sembla que quedarà aparcat, mentre que Ferran, que és el màxim golejador espanyol de la Lliga, empatat amb Lamine Yamal, continua fi de cara a porteria, va marcar el gol d'Espanya, per cert, és un dels capitans de la selecció. També vam veure a Gavi i a Dani Olmo a l'11 titular, al mig del camp. Hi havia moltes ganes de tornar a veure a Gavi, no escatima ni un esforç, tot i ser un amistós, va veure una targeta groga. I a la segona part entrava Eric García, feia 4 anys que no el veiem jugar amb la selecció, des del Mundial de Qatar, amb Luis Enrique. Va estar a l'eix de la defensa amb el debutant Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid. Pau Cubarsí, suplent, no va jugar ni un minut, per tant, doncs, espera que també sigui titularíssim en el Mundial. I com et deia, dilluns, la matinada del dilluns cap al dimarts, 4 de la matinada, l'últim amistós contra Perú, que serà un sparring ja més important perquè veurem ja un 11 bastant similar al debut contra Cabo Verde.
5: Molt bé. Una última cosa, Condis, dius que la família de Lamine Yamal van cap allà a veure el primer partit d'Espanya al Mundial, això vol dir que jugarà, no sabem quanta estona, però jugarà, vamos.
8: Quan es va lesionar vam dir que esperàvem que Lamine jugués ja 20 minuts en el primer partit contra Cabo Verde, que ampliés aquest minutatge en el segon enfrontament, que és davant l'Aràbia Saudí, i que tingués ja un pes pràcticament en tot el partit contra Uruguai, que és el més difícil, el rival més difícil en aquesta fase de grup. La idea de la família de Lamine Yamal és viatjar el dia del debut, per tant sí que esperem que s'estreni contra Cabo Verde. Viatjarien la mare, els amics, els tois de Lamine, també la seva parella. Tornarien a Espanya, no es quedarien el dia 21 contra Cabo Verde, i ja viatjarien de nou, en aquest cas a Mèxic, per veure el tercer partit contra Uruguai, que és a Guadalajara el dia 27. Per tant, aquest és el planning de la família. Ens pot donar una pista que si viatgen el dia 15 per estar a Cabo Verde contra Cabo Verde a Atlanta, és que Lamine tindrà minuts.
5: Està clar. Molt bé. Doncs res, Condis, bon viatge, que vagi tot molt bé, i estem en contacte a partir d'allà, us sentim a totes hores.
8: Ja t'anirem explicant, perquè el viatge que ens espera és bastant complicat, però bé, farem que sigui distès amb el Miguelito, que segurament aprofitarà hores per dormir, que ve directe a Corunya. Encara
5: vas,
8: ho té més...
5: Vas amb bona companyia, sí.
8: encara ho té més complicat, ell.
5: Dóna-li records. Una abraçada als dos, que
8: de
5: vagi bé.
8: De part teva, una abraçada.
5: També se'n va cap allà el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda, Joan?
5: Quan marxes tu cap allà?
9: El dilluns.
5: El dilluns, eh?
9: Sí.
5: Tens ja la maleta dilluns a punt o encara no?
9: Falten algunes coses, però pràcticament està a punt. I sí, el dilluns Barcelona-Madrid i Madrid-Dallas a partir de les 4 de la tarda.
5: I tu t'instal·les allà o aniràs voltant també?
9: De moment no ho sé. De moment viatjo cap allà i tinc la tornada des de Nova York el dia 21 de juliol.
5: Sí?
9: I ja dirà el Lama aviam què fem. Però en principi hi seré allà a Dallas, sí.
5: Molt bé, el que digui Lama, molt bé. Quin número de mundial és teu? Oli, ja.
9: Aviam, és el número 10.
5: El número 10.
9: És a dir, el 1982 vaig tenir l'acreditació per part d'Andreu Mercè Varela, que era un mític periodista corresponsal de France Football i de l'equip i tal, que va donar l'acreditació, però no per anar als partits, sinó per anar als entrenaments, per anar a les rodes de premsa i tal, no? Llavors, si comptem aquest, 10, i si no, 9.
5: Sí, carai. Sí. O sigui, t'has perdut poquets, dos o tres, o...
9: Em vaig perdre el de Mèxic 1986 i de Corea i Japó al 2002.
5: Sí. De quin tens millor record? En quin t'ho has passat millor, Oli?
9: Doncs a molts. Per exemple, el 2010 a Sud-àfrica va ser molt bo, perquè va ser l'única ràdio espanyola que hi tenia un corresponsal a Ciutat del Cap, allà al sud de Sud-àfrica, sí. I estava jo sol, amb un cotxe de lloguer i tal, era l'única emissora, i m'ho vaig passar molt bé, perquè a més vaig fer molta amistat amb la colònia espanyola que estava treballant allà, amb el cònsul, amb la seva dona i amb els treballadors que estaven allà d'Espanya, i que vèiem els partits d'Espanya que no jugaven allà. Una vegada sí que va venir fins i tot a jugar allà, i recordo doncs partits importants allà, com per exemple l'Alemanya 4, Argentina 0, que em sembla que el Maradona va posar Leo Messi d'interior dret i tal, i no va fer absolutament res, i l'únic que va sortir a donar la cara va ser Mascherano, després del 4-0, després de dues o tres hores d'espera allà. Aquell Mundial va ser molt bo. Quin més? El Mundial d'Alemanya, a Munic. Rússia va ser molt còmoda també, i Qatar també era molt còmoda, perquè...
5: Estava tot a prop,
9: estadis,
5: no? Clar.
9: Sí, els estadis estaven molt a prop, i va ser una experiència molt, molt maca, però tots.
5: Aquí als Estats Units ja heu fet Mundial, o sigui, sí. Serà el segon Mundial.
9: Sí.
5: Clar, aquí les distàncies sí que són llargues, Oli, perquè hi hagi d'anar amunt i avall.
9: Sí, llavors va ser només el Mundial dels Estats Units 1994, i nosaltres estàvem llavors, la SER estava amb la selecció, estàvem no només aquesta ràdio, la SER, sinó també doncs la COPE, Onda Cero, tal, totes les ràdios i els mitjans de comunicació escrits estaven amb la selecció espanyola, que estava al costat de Chicago, bé, a unes 30-40 milles de Chicago, a un lloc que es deia Bloomingdale, i estava molt bé, estàvem allà i ho vam passar molt bé. Ens vam moure també molt des d'allà, des de Chicago fins a Dallas també vam estar a Nova York, a Boston, el dia que va eliminar Itàlia, el dia del Tassotti Luis Enrique, no? Per exemple, que va eliminar Itàlia i Espanya, definitiva també va ser un gran Mundial.
5: I el més incòmode, o el que dius, buf, aquest no ho vam passar gaire bé?
9: Incòmode... Era el millor incòmode, el de Rio de Janeiro, perquè el centre internacional de premsa, la ràdio i la televisió estava molt lluny de Rio i les distàncies eren molt llunyanyes. És a dir, et posaves en un cotxe amb un tràfic tremendo per anar, per exemple, a Rio, a Copacabana i tal, i per moure't, per exemple, anar a Teresòpolis, o com es deia, la concentració de la selecció del Brasil, i a lo millor estava a 30-40 quilòmetres i estaves 4 hores. És a dir, era molt incòmode el moure's per encara que soni molt bé, Brasil, Rio de Janeiro, sí, Copacabana i tal, doncs per treballar era bastant incòmode.
5: Sí, sí. Escolta, narraràs moltíssims partits, perquè hi ha molts partits en aquest Mundial. Tu quan t'enteres del partit que has de narrar? T'ho diuen el dia abans o el mateix dia? O...
9: Depèn del Lama, no? El Lama, per exemple, hi ha Mundials que el dia mateix, escolta, aquesta tarda narraràs aquest, i després t'ho canvia, no? Ja. Hi ha vegades també que diu, aquesta setmana el teu planning és aquest, pim, pim, pim, pim, pim, i et prepares aquests partits, no? Sí. Però sobre la marxa també canvia. Ja. Hi ha vegades que et diu, doncs tu narraràs tots els partits d'Argentina. Molt bé, aquest ara tots els partits d'Argentina, fenomenal, davant d'Aràbia Saudita, va jugar malament, tal, i després el partit que vaig viure al propi estadi, a l'Espanya-Holanda, a l'Argentina-Holanda, no? Empat a 3, sí, la pròrroga, vete pachá, bo i tal, de Leo Messi,
5: sí, sí, sí.
9: I les 16 o 18 targes de Mateu Laoz, va ser un partit impressionant. Doncs Argentina va arribar a la final i clar, la mà va dir, oye, que l'empresa dice que debo de hacer yo la final i tal, encara que fos Argentina, de manera que el que digui l'ama.
5: Molt bé.
9: Que és el líder.
5: Sí, senyor. Doncs, Oli, acaba de preparar la maleta, els deures ja sé que els tens fets allà, sí, tot el programa del Mundial ben escrit i ben preparat, i t'escoltarem ja a partir de la setmana que ve en els rampartits.
9: Sí, senyor. Des d'allà, sí senyor, i aviam fins a quan, de moment, fins al dia 21 de juliol, però de sobte et diuen, no, estem ja el 10 de juliol, ja han eliminat Alemanya, Anglaterra, tal, no sé què, no sé quants, tal, ja, i te'n vas cap a casa. Però bé, en principi, si no passa res, 42 dies que seran molts, que serà molta paciència.
5: Gràcies, Oli, bon viatge, que vagi tot molt bé, eh?
9: Gràcies, Joan.
11: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
12: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
11: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
12: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
11: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
13: 99. Dos gafas de marca por solo 99€. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Les 3 i 23. Durant la setmana hem anat repassant com arriben les principals seleccions favorites a la cita. Avui toca parlar d'Argentina, que és l'actual campiona del món. Ho fem amb el periodista argentí Gustavo Carrizo. Gustavo, buenas tardes.
14: Querido Joan, buenas tardes. Un placer saludarte.
5: Buenas tardes. Bueno, toca defender título, Gustavo, que se quitó un peso de encima Argentina en Qatar, sobre todo, más que Argentina, Leo Messi. Y bueno, ahora toca defenderlo.
14: Toca defenderlo, es muy complicado. Pero bueno, a diferencia del Mundial pasado, donde Argentina llegaba como uno de los grandes candidatos, para mí era el número uno, en este Mundial lo veo más difícil, ¿no? Argentina hará camino al andar. No se trata de un melón por abrir, ni mucho menos. Es evidente que tiene jugadores de muchísimo nivel, pero la gestión del último año, no te digo que haya sido polémica, pero sí discutida en cuanto a las citaciones de algunos jugadores. El técnico terminó primando por la confianza con los jugadores históricos, los que le dieron dos Copas Américas y el Mundial, respeta esa base en detrimento de algunos chicos que realmente tuvieron una temporada fantástica, como puede ser el caso de Emiliano Buendía, que la rompió toda en la Premier y en la Europa League y se quedó afuera de la convocatoria porque el técnico prefirió, por ejemplo, a Giovanni Lo Celso, ¿no? Algo que en Argentina no se termina de entender. Pero te decía que más allá de eso, Argentina llega con muchísimos lesionados, muchas complicaciones con las lesiones. Te hago una lista, el Dibu Martínez tiene quebrado un dedo, el Cuti Romero recibió recién el alta para empezar a entrenar, que es un central más importante que tiene la selección, los dos laterales derechos vienen tocados, están esperando que les den el alta y probablemente uno de los dos se quede afuera de la convocatoria, dada la posibilidad de cambiar un jugador hasta 24 horas antes de que comience la competición oficial de la selección. Paredes, que es un titular o un cambio recurrente, se desgarró hace una semana y pocos días. Julián Álvarez también llegaba tocado, ya le dieron el alta. Messi llegaba con una sobrecarga. Nico González venía de un desgarro y le cuesta mucho recuperarse. Entonces son muchos los jugadores que llegan tocados, jugadores importantes. Entonces, por eso te digo, es una incógnita, hará camino al andar. Sabemos que hay grandísimas individualidades, pero hay que ver cómo empieza en el Mundial, que siempre es muy particular, ¿no? Porque hubo casos en los que, por ejemplo, Argentina, en la previa del Mundial 86, el ciclo había sido realmente esperpéntico. Todos hacían fila para insultar a Bilardo y a los jugadores. Sin embargo, llegaron a México, armaron grupo y terminaron siendo campeones y entrando en la historia. Sí. Y hubo otras selecciones que tuvieron un ciclo brillante, como el de Bielsa antes del Mundial del 2002 en Corea y Japón. Llegaban como los grandes favoritos, le habían ganado a todas las selecciones y sin embargo se fueron en primera fase. Entonces los mundiales siempre son muy, muy especiales.
5: En un mundial nunca se sabe. Oye, Leo Messi, a ver qué nivel da, Gustavo.
14: Leo Messi, recordemos, ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad, que los momentos más brillantes de Argentina fueron en el último tiempo sin la presencia de Messi. Aquel partido que le gana Uruguay en Montevideo o la goleada frente a Brasil en el Monumental, Messi estaba lesionado. Y se notaba que Argentina jugaba con otra dinámica, con otro ritmo. Cuando juega Messi, es el farol que ilumina a todos los jugadores. Recordemos que hay muchos jóvenes que lo tienen como ídolo, inclusive ahora a pesar de ser compañero, y la pelota siempre pasa por Messi. Que es un jugador que todavía puede ser determinante en los últimos metros, eso es innegable. Pero también es cierto que el juego se ralentiza mucho. Entonces, hay una incógnita. ¿Messi va a ser titular todos los partidos o lo va a resguardar para los últimos 30, teniendo en cuenta que viene de una sobrecarga en un isquiotibial? Entonces, son muchas incógnitas.
5: Y también vamos a estar muy pendientes aquí, sobre todo de Julián Álvarez, Gustavo, de lo que haga en el campo y también de lo que pueda decir fuera, si es que habla algún día.
14: Sí, bueno, es un chico bastante ubicado. No sé si hablará mucho, me parece que se va a centrar en lo que es la presentación de Argentina en el Mundial. Una vez que Argentina quede eliminado, llegue a la final, lo que fuera, posteriormente al Mundial sí puede decir alguna cosa. En Argentina dan todos por hecho de que va a terminar jugando en el Barcelona, que es su deseo, ya lo filtró ante los periodistas de mayor confianza. Entonces yo creo que hay una cuestión ya de negociación entre los clubes, y esperar.

0: juntos en la radio, me acuerdo.
1: Sí. Recuerdo que fui a ver el partido y que perdió.
0: No vendrás a ver el primero este año, ¿no? No vendrás a ver el primero.
1: Y no porque es muy tarde, pero si no por cábala iría, ¿eh? Si el final es salir campeón, yo me presento, no hay problema. Pero me parece que es a las 3 de la mañana el partido.
0: Bueno.
1: Y después ya, bueno, se irá enfrentando a rivales más complicados. En teoría puede ser Uruguay. Pero bueno, como te digo, Argentina es una incógnita. Lo veremos así, pero también es cierto que los jugadores no tienen esa presión que cargaron durante mucho tiempo. Otros jugadores argentinos que eran brillantes, fantásticos y que no pudieron ganar un mundial, ¿no? Sí, Batistuta, sí. Crespo, Caniggia, Simeone, Almeida, qué sé yo, Zanetti, Ayala, un montón.
0: Pues lo vamos viendo, lo vamos a disfrutar como siempre. Gustavo, un abrazo fuerte, vamos hablando, ¿eh?
1: Otro abrazo para ustedes, que vaya muy bien, un gusto escucharte.
0: Chao, igual. Una punta al Barça, con Herbema a 3/4, amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
2: Hola, Joan, bona tarda.
0: Que ja sabem el dia en què es posarà en marxa el Barça 26-27.
2: Apunta, el dilluns 13 de juliol torna el Barça a la feina, encara queden alguns amistosos per tancar, però el conjunt de Hansi Flick tornarà amb les habituals proves mèdiques i físiques amb pocs futbolistes del primer equip, perquè el Mundial encara estarà en joc, acaba el 19 de juliol. Alguns encara podrien estar competint i d'altres hauran començat les seves vacances. Tot dependrà de l'evolució dels internacionals amb les seves seleccions. El Barça començarà els entrenaments aquella setmana a la ciutat esportiva Joan Gamper i farà una estada de pretemporada a Anglaterra. És la novetat d'aquesta temporada a St. George Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. És un dels centres top del futbol anglès i la seu habitual de les concentracions de la selecció anglesa a les afores de Birmingham. No és un escenari nou pel Barça. De fet, ja hi va fer dues estades, a l'estiu del 2014 i l'altra el 2016. A partir d'aquí, el pla de treball passa per dos amistosos. Una porta tancada contra el Watford o l'Stock City i una altra en públic, el St. Andrews Stadium contra el Birmingham. Són tres equips de la segona divisió anglesa. La gira anglesa no serà l'únic compromís internacional del Barça. També es treballa per tancar el rival del Gamper. S'hi ha parlat de l'Ajax o el Leipzig, però per temes de calendari són dues opcions que estan descartades.
0: Molt bé. Sempre crec que és millor les pretemporades allò en un lloc estable que aquesta gira, que segurament ingresses més diners, però l'equip no es prepara tan bé. 3:31 i diumenge els socis del Real Madrid que vulguin i que tinguin ganes, de veritat, perquè no està fàcil, a votar. Pues aquesta cara, Gil, no està fàcil. S'ha d'anar a Valdebebas i tal.
3: Bona tarda. Si estigués el Melchor Ruiz en aquesta cadira on estic jo ara, et diria allò de, bueno, hay un notario y qui ha volgut anar al notari a votar, sí. Ha pogut anar a un notari a votar. Hi havia el notari de Florentino i el notari de Riquelme. O sigui que, bueno, però, bueno, són 12 quilòmetres. Hi ha cap altra cosa millor que fer un diumenge al matí que anar a Valdebebas a decidir el futur del teu club?
0: Home, si t'estimes molt el teu club, no hi ha res millor que fer. Això és així. Escolta, de les últimes hores, Florentino.
3: Sí, senyor.
0: Amb aquesta oferta de 150 milions que diu que farà el dimarts per un crac mundial, que no sabem qui és, i també, per altra banda, estem esperant que Enrique Riquelme digui quin serà el seu entrenador.
3: Una mica surrealista, la presència de Florentino Pérez al programa d'Iker Jiménez.
0: No, el programa ja va d'això, no? De fenòmens paranormals.
3: El d'entre setmana no, el d'entre setmana és molt de politiqueo.
0: Sí, això ho vaig veure ahir.
3: És molt de politiqueo. És que Florentino es va treure de la jaqueta un bolígraf de la Guàrdia Civil.
0: Sí.
3: I Iker Jiménez va dir que jo anava amb segones per lo que estava caient. No. Bueno, en tot cas, Florentino va confirmar a Konaté i a Dumfries, fins aquí tot normal, i la gran novetat, la que deies, si guanya el proper dimarts, posarà 150 milions d'euros per fitxar un jugador top.
4: Una noticia que le quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
5: Es mucho dinero.
4: ¿De qué? 150 por lo menos.
5: ¿De qué estamos hablando? ¿De esa cantidad?
4: Sí.
5: ¿Por un jugador?
4: ¿Por un jugador?
5: Hay que intentar. El público va a estar diciendo qué jugador.
4: Bueno, pues ya se enterarán.
5: Pero una pista.
4: No lo puedo dar la pista. Le doy lo que vamos a hacer el martes.
3: Bueno, va dir que no estava a la Premier, que sí que havia jugat a la Champions i que no era

0: seguridad con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina providencia: San José acabará el templo.
1: Sigue el minuto a minuto en COPE y COPE.es de la visita del Papa León XIV a España.
2: Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
3: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
4: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
5: En el campo del 5 al 7 de junio tienes el cordero recental por cuartos u octavos a 16,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. En Península y Baleares.
6: En Alcampo sales ganando.
7: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
8: COPE Lleida.
9: 97.4 FM.
10: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
11: Monfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals, economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Monfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Monfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Monfiscal Almacelles, carrer Major 76.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
13: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
14: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
15: Escuchas COPE.
9: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Escuchas La Tarde
16: con Pilar García Muñiz.
9: COPE, estar informado.

0: Antonio.
1: Línea editorial.
2: Cadena COPE.
3: Forzado por la realidad y sin convicción, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido. El presidente afirma que no sabía, que nadie le comunicó nada y que él jamás hubiera tolerado lo que revela el sumario del caso de las cloacas del PSOE. Sánchez se desmarca de todo. Ha venido haciéndolo desde que Aldama tiró de la manta y los secretarios de organización del PSOE fueron detenidos y procesados. Tampoco sabía nada que pudiera incriminar a la directora de la Guardia Civil. Su ministro del Interior tampoco sabía nada, mientras el superministro Bolaños da fe de que nada incrimina al presidente. Llama la atención que Sánchez aplique a su partido la doctrina de las manzanas podridas y pretenda tildar de corruptelas individuales lo que es un sistema diseñado para delinquir. Sánchez pretende que los españoles crean que ni el caso Coldo, ni el caso Plus Ultra, ni el caso Begoña Gómez, ni el caso Ferraz tienen nada que ver con él ni con su partido. Y lo dice sin inmutarse. La justicia penal emitirá, llegado el momento, su veredicto. Y mientras llega, el presidente demuestra una vez más que no hay reproche moral que pueda afectarle. No solo no piensa asumir responsabilidades políticas, sino que asegura que sacará adelante unos presupuestos del Estado. Parece que el presidente sufre tal alteración de la percepción que ya ha desconectado del mundo real. Sin embargo, será la realidad la que acabará sorprendiéndole cuando menos se lo espere.
4: Son las
5: 7.
2: La linterna.
1: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
5: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'espectacular incendi que s'ha produït aquesta tarda a la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de la Mogoda, al polígon Torre del Rector, però els bombers l'acaben de donar per estabilitzat. Les flames han començat a la coberta i s'han estès a tota la nau fins que ha col·lapsat, ha quedat totalment afectada. El volum de les flames ha estat tan intens que els bombers no han pogut accedir a l'interior i l'objectiu era evitar que el foc es propagués a les plantes del voltant, que també s'han evacuat. La millor notícia és que no hi ha danys personals. Els treballadors d'Onda han pogut sortir pel seu propi peu, com ha confirmat a COPE Catalunya i Andorra l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza.
6: Hi havia aproximadament al voltant entre 70 i 80 persones treballant, al voltant de 75, 74, i sí que han sortit sense cap mena de problema, han sortit pel seu propi peu. Com vostè diu perfectament, doncs afortunadament no tenim que lamentar doncs que allí hi ha hagut mals físics a cap persona, a cap treballador, i és la millor notícia, lògicament. Ara, després ja veurem quina afectació material arribarà a tindre a l'incendi.
5: La columna de fum ha estat molt espessa, negra completament i visible des de diferents punts del Vallès, però no és tòxica i per això no s'ha ordenat el confinament dels veïns de la zona. Sí que s'ha recomanat que tanquin finestres i que no es facin activitats a l'exterior, com ens ha explicat l'alcalde.
6: Pel que ens han dit ara, sí que és cert que el que vostè diu, que la columna de fum, hi ha hagut un moment que pel seu color la intensitat i la densitat doncs sí que feia por, impressionava, però ens han dit en tot moment doncs que no era tòxica, i el que sí que hem fet és una prevenció i doncs hem fet un comunicat des de l'Ajuntament com a mètode preventiu, doncs avisar la gent doncs que eviti fer activitats a l'aire lliure, que tanquin finestres i portes, però és com he dit i vostè ha comentat perfectament, doncs no és tòxica i és una qüestió més preventiva que de confinament.
5: Com deia, hi ha una trentena de dotacions dels bombers encara treballant a la zona. L'incendi està estabilitzat i la millor notícia és que no hi ha danys personals. I pel que fa al temps, doncs hem tingut un divendres més tranquil després de les tempestes d'ahir, amb una temperatura, això sí, més baixa, no s'han superat els 30 graus, i entrem en un cap de setmana amb força estabilitat, amb algunes pluges de tarda al Pirineu, sobretot demà dissabte, i unes temperatures que es tornen a recuperar. I I l'altra notícia destacada del dia, més enllà d'aquest espectacular incendi a Santa Perpètua de la Mogoda, és la nova vaga unitària dels professors que han tornat a sortir al carrer després del rebuig al preacord signat la setmana passada amb Educació. Després de la publicitat, amb la Mar Puerto farem un repàs de com està la situació i què passarà en els propers dies.
2: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.

0: Després del no al preacord amb educació, avui han tornat les protestes dels professors al carrer, vaga unitària arreu de Catalunya i la solució, la veritat, és que es presenta complicada. La consellera Esther Niubó insisteix en que amb les millores que es van acordar la setmana passada no hi ha un problema de recursos i diu que el conflicte té més a veure amb un malestar acumulat i enquistat durant molts anys entre els docents. Les protestes i les vagues seguiran la setmana que ve. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs a veure, nova vaga unitària de professors que han tornat a bloquejar carreteres i que amenacen amb tornar-hi la setmana que ve. Com ha anat el dia d'avui i què diu la consellera Esther Niubó, no?, després de la ronda de contactes que ha mantingut amb alguns sindicats?
1: Doncs durant la jornada d'avui hi ha hagut talls puntuals de carreteres, com per exemple l'AP7 o la C33, així com també retencions associades. Centenes de docents han tallat a mig matí la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa, tot i que prèviament un centenar de manifestants també han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigien la seva dimissió. També s'han unit a Arc de Triomf fins al Parc de la Ciutadella.
2: Dimissió! Niubó, dimissió! Dimissió! Niubó, dimissió!
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de la ronda de contactes amb els sindicats signants, ha remarcat que el moment de la negociació s'ha acabat i ha defensat el preacord signat la setmana passada, alhora que també ha descartat dimitir perquè considera que aquesta no és la solució que el sistema necessita. A més, els sindicats convocants, entre ells Ustec, CGT, COS i la Intersindical, han anunciat una nova jornada de vaga pel proper 9 de juny, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV aquí a Barcelona i, per cert, també que els dos dies de la visita del Papa hi ha les proves de selectivitat on la mobilitat augmentarà la seva complicació ja diària. El portaveu de docents de la CGT, Isern Prades, ha fet una crida a la mobilització d'aquest dia 9 de juny.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública, per això lluitem pel 100% de pública. I alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació, i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició, que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
1: I des d'USTEC, el seu portaveu David Caño avisa que les vagues podrien continuar al setembre si no hi ha acord.
4: I per tant, incrementar la lluita, tancar-ho aquest curs i si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. Però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit i per tant han de posar tots els recursos perquè això solucioni. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa, pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar, si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
0: Doncs ahir parlàvem justament amb les famílies, que són una part afectada de tot aquest conflicte que ja fa mesos que dura i que s'han de buscar la vida, no?, per conciliar els dies que hi ha vaga i que també estan veient com els seus fills estan perdent molts dies de classe. Però hi ha un altre dany col·lateral, que són les cases de colònies, que han patit una caiguda de reserves pel curs vinent per culpa d'aquest conflicte. Per tant, què diuen, Marc, des de les cases de colònies, ara que sembla que aquest conflicte s'allarga?
1: Sí, el sector de les cases de colònies ha urgit a la consellera donar resposta a aquestes urgències. Alerten que el rebuig dels docents prolonga la incertesa sobre les activitats de lleure i denuncien que si les colònies escolars formen part del projecte educatiu, cal dotar-les també del reconeixement i les garanties pròpies d'una activitat educativa essencial. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, parla de situació d'emergència.
5: Parlar de preocupació és poc. La situació d'incertesa en què tenim la nostra activitat a causa de la situació de crisi amb el sistema educatiu, la veritat és que en aquests moments ens genera la màxima preocupació i estem en una situació pràcticament d'emergència.
1: Com deies, aquesta situació d'emergència s'ha traduït en cancel·lacions de reserves i en l'aprovació per part de 1.200 centres educatius de mesures que preveuen no fer colònies o sortides escolars, tal com ha remarcat Montes.
5: Hi ha reserves amb un nombre insignificant respecte al que hauria de ser habitual en un any normal, no? Per entendre'ns. Fins fa poc parlàvem del 50% de davallada, del 75% de davallada. Ara pràcticament podem dir que és que la temporada, l'inici d'ella, és inexistent en aquest moment, no? Per tant, les empreses que es dediquen a aquesta activitat doncs estan en una situació de màxima preocupació, evidentment.
0: I per si tot això fos poc, Marc, la vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona s'extén des d'avui a les biblioteques públiques de tot Catalunya. Es planteja fer vaga indefinida cada divendres i cada dissabte fins que no es resolgui aquest conflicte laboral, i això coincidirà amb les proves de selectivitat en què molts estudiants doncs fan servir aquests equipaments per estudiar.
1: Exacte, les biblioteques municipals d'arreu de Catalunya s'han llevat avui tancades amb clau i amb cartells on es podia llegir perfectament que la biblioteca està tancada per vaga. Els representants dels treballadors han plantejat una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui aquest conflicte laboral. Laura Solà, directora de la biblioteca Vol Pulleres de Sant Cugat i membre també del comitè de vaga, destaca que aquesta aturada indefinida s'estén arreu de Catalunya perquè fa molts anys que acumulen reivindicacions.
6: Que som un col·lectiu que ja fa molts anys que portem reivindicacions, ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments, i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques. I el personal que el movem cada dia, som el motor que cada dia obrim la porta i necessitem reconeixement, perquè som un col·lectiu molt precaritzat.
1: Aquesta vaga arriba pocs dies abans de que comencin les proves d'accés a la universitat i ella mateixa assegura que estan lluitant pels serveis públics de Catalunya i perquè aquests alumnes puguin tenir un futur.
6: És que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. I el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics. Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat, i lluitar per una societat més democràtica, que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
0: Doncs vaga a les biblioteques, vaga també de professors que tornen a convocar protesta el proper dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona i l'inici de les proves de selectivitat. I per cert que les universitats estan reforçant el personal que vigilarà durant els exàmens per la manca de professors que hi haurà per les vagues. Ho seguirem en els propers dies. Gràcies, Marc. Fins
1: Gràcies.
0: Després.
7: La linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
10: Lógico.
9: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
10: Lógico.
9: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
11: Lógico.
9: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
12: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
13: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.

0: Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que a Catalunya la soledat no desitjada afecta a més de 100.000 persones grans. Entre el 30 i el 40% de la població de més de 65 anys experimenta aïllament o sentiments de soledat, s'agreuja amb l'edat i acaba sent doncs, un factor de risc per patir un problema de salut mental. L'Aurora Padilla és la directora de la Fundació Abismón. Què tal, Aurora? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, molt bé, vosaltres.
0: Molt bé. És un fenomen, Aurora, que està creixent, el de la soledat no desitjada entre gent gran?
1: Sí, és un fenomen que l'OMS ja alerta de que serà com una epidèmia en els pròxims anys. Vull dir que és algo que les administracions, tanto locals, autonòmiques, estan posant ja eines, doncs estan posant la mirada, eines i estratègies per poder combatre-la.
0: Si parlem del perfil, Aurora, acostumen a ser més les dones les que viuen soles?
1: Sí. No, jo aquí no posaria tant en que viuen soles, sinó en que pateixen soledat no desitjada, perquè la soledat no desitjada és un sentiment. I a vegades sí que està vinculat a una situació d'aïllament per manca de xarxa social o familiar, però altres vegades no. Llavors, en relació a la teva resposta, sí, s'estima que aproximadament nosaltres, segons la nostra realitat, més o menys un 80% de les persones que acompanyem són dones. Són dones.
0: I aquesta soledat no... T'agrada
1: dir que són dones i que, a més, en relació a Abismón,
0: sí.
1: que això té que veure amb una altra concepció, que és que entenem per persona gran, que això també està variant molt, no? Llavors nosaltres, ara mateix, les persones que acompanyem, 80% dones grans, i amb un percentatge pràcticament d'un 70% i pico, més grans de 80 anys també.
0: Molt bé, i t'anava a preguntar, Aurora, aquesta soledat no desitjada, no sé si afecta igual en grans ciutats, com Barcelona, per exemple, o en poblacions més petites.
1: Mira, la pregunta és bona perquè, bueno, jo no tinc dades de l'àmbit rural, però hem de començar a pensar de soledat en soledat des, ¿vale? En plural, perquè la soledat no és un fenomen únic, i llavors es viu diferent en funció de moltes variables, i una és l'àmbit on vius, si vius en àmbit rural o en àmbit urbà, si l'àmbit rural és poblat o despoblat, també de la franja d'edat que tinguis, de la seva història. Llavors, això ens porta a pensar que en cada situació la valoració, hem de fer valoracions diferents i abordar amb estratègies diferents. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: És diferent la soledat. El percentatge en l'àmbit rural, no t'ho sabria dir, la complexitat és molt més complexa a arribar a l'àmbit rural, perquè generalment hi ha molta dispersió i mitjans de comunicació més precaris. Llavors, jo amb els companys d'altres regions amb les que parlo, em diuen això, que l'acció que nosaltres podem portar a Barcelona, per exemple, d'acompanyament, nosaltres fem acompanyament telefònic, visites a domicili i després si convidem a una sèrie d'actes al llarg de l'any. Doncs podem entendre que fer-ho a Barcelona és relativament fàcil, perquè el que és el mitjà de comunicació sempre està garantit, sempre hi ha línia de telèfon efectiva que funciona, no hi ha talls ni res. Podem anar a veure's en 20 minuts, podem estar a casa de qualsevol persona, i a més podem fer que vingui amb un servei de taxi, d'acompanyament en bus, el que sigui. Traslladar això en un entorn rural,
0: clar, és més complicat.
1: Moltíssim.
0: Clar, i des d'Abismón que acompanyeu a totes aquestes persones, potser d'una altra manera passarien dies sencers sense parlar amb ningú o sense veure ningú, no?
1: Sí, efectivament. I ara tornem-hi una altra vegada a la definició. Al final s'està entenent a nivell global, s'està acceptant que la soledat no desitjada és el patiment, o sigui, hi ha un patiment i és per una manca d'ajustament entre les expectatives que té la persona de sentir-se acompanyada i la realitat. I aquí ens porta doncs, a poder pensar, per exemple, en persones com tu dius, aquest perfil d'una persona que potser la truca si veus que carraspeja i dius que, que estàs encostipada i et diu no, no, és que porto dies que no parlo amb ningú, no?
0: Clar.
1: Llavors aquesta, aquesta seria un perfil, no? O jo, a mi sempre m'agrada explicar, jo fa un any i mig vam rebre una trucada d'una senyora que entrava en una operació i ens trucava i diu resalt per mi, per favor. Dius, ostres, ens truca aquí a les oficines per, perquè resem per ella, no té ningú més a qui dir-li preocupa't per mi, no? Això és un perfil, però hi ha un altre perfil de persones grans que acompanyem que tenen fills i que tenen nens. Però els hi poden passar dues coses, o bé doncs que per tot el tema de la globalització estan repartits arreu del món i no tenen un contacte ni diari ni es poden veure ni amb la intensitat que ells volguessin, o bé viuen relativament a prop però el model de societat que hem generat, no? Que estem tot el dia ocupats amb la feina, amb les compres, amb totes les obligacions que anem adquirint, no ens permet establir aquests vincles de relació amb la intensitat suficient com perquè aquella persona no es senti sola, no? Perquè potser dius, sí, la meva filla em truca cada dia 5 minutets, no? Però clar, em truca la meva filla cada dia 5 minutets, però jo he estat la resta del dia completament sola. M'he aixecat sola, he esmorzat sola, he mirat la tele sola, he baixat al banc sola o no he baixat al banc. Llavors, clar, aquí podem dir, ostres, i aquí ens trobem que hi ha moltes persones que, no, per exemple, quan ens demanen persones que vulguin sortir a entrevistes, hi ha persones que acompanyem que no volen sortir perquè saben que si surten i es veu que ja reconeixen que estan patint per soledat, la seva filla, el seu fill, clar, o la seva neta o el net, es sentiran malament i els hi diran, no? Però és una realitat amb la que estem convivint.
0: Clar. I escolta, quina és l'experiència, Aurora, que teniu amb les persones que ateneu? Vull dir, quina relació s'acaba establint?
1: Bé, aquí també és el mateix. O sigui, generalitzat és complicat, però si haguéssim de fer com un engròs, ¿vale? De dir, ostres, l'engròs, què és el que veus, no? Què veiem? Veiem relació, perquè la nostra acció és un combo entre una relació mitjançant un equip de professionals que detecten a les persones i donen suport al voluntariat, i l'acció directa sempre és de voluntariat, ¿vale? Llavors hi ha voluntariat que truca i voluntariat que va a veure la persona. Llavors, en general, el que acostuma a passar és que es generen vincles de confiança. Les nostres persones voluntàries tenen un grau d'adherència al nostre projecte bastant gran. Això significa que quan nosaltres truquem no truca avui una persona i demà una altra i passat demà una altra, sinó que a lo millor jo que sé m'invento l'Antònia, doncs a lo millor porta 10 persones a les que truca i l'Antònia pot estar amb nosaltres anys, bueno, que és lo desitjable, però si no és anys, molts mesos, no? Llavors, l'Antònia i la senyora doncs acaben establint una relació de confiança, l'Antònia sap exactament les coses que li agraden, que no li agraden, si ha anat al metge, si no ha anat al metge, i hi ha un vincle efectiu, fins a tal punt que en alguna ocasió en què la nostra voluntària ha deixat de trucar, jo que sé, que sigui, i no ha avisat a la persona, aquesta persona ens truca i diu, ai, que em preocupa, que li passarà alguna cosa a l'Antònia, hi ha aquest vincle i aquesta preocupació de dues bandes, no? Aquest feedback de dues bandes, no? I després també tenim, clar, hem de pensar que tornem al perfil de persona que està patint soledat no desitjada.
0: Sí.
1: I ens parem amb la paraula patir. Està patint, és una persona que pateix. I el patiment cada ésser humà ho gestiona diferent. Llavors, hi ha persones que és fàcil aquesta relació perquè parteixen d'un sentiment d'agraïment i en relació a la trucada o a la visita. Hi ha d'altres que el patiment és tan intens que és el que està, diguem, tenint la relació, no? Pues quan hi ha una trucada, el que hi ha per l'altra banda doncs, és un un desfogue de lo malament que se sent, de lo sola que se sent, de que si t'he sentit aquesta vida o no t'he sentit aquesta vida. ¿Vale? És un voluntariat, és una acció d'impacte que moltes vegades és molt gratificant, però moltes vegades també és complexa per el tipus de situació en la que estem acompanyant.
0: Clar. Abans feies tu referència, Aurora, una mica en clau del futur, no? Hi ha una dada de l'Institut Català d'Estadística que diu que el 2035 aproximadament 500.000 d'avis viuran sols a Catalunya. Això és d'aquí a 4 dies, com qui diu. No sé si estem preparats com a societat, si l'administració està preparada per atendre totes aquestes persones.
1: Mira, a Bismo portem 30 anys treballant i quan vam néixer érem uns pioners, ningú parlava de la soledat no desitjada. Nosaltres, justament l'altre dia vam celebrar el 30 aniversari i vam vindre un representant de l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres, i un representant de la Generalitat de Catalunya. I allà vam manifestar que estaven contents perquè en tota la nostra història mai havien sentit que... i parlo de la història passada, perquè sí que sé que l'Ajuntament de Barcelona porta ja un cert bagatge i eines i estratègies i recursos posats per pal·liar la soledat no desitjada. Però la Generalitat de Catalunya doncs també està a l'encàrrec de desenvolupar un projecte que parla de la vida longeva i la soledat no desitjada. Llavors, per nosaltres és molt bona notícia, o sigui, per primera vegada en els últims anys i de manera molt recent, doncs les administracions estan posant la mirada aquí i estan desenvolupant estratègies, però totes les estratègies han de venir dotades de recursos i realment l'abast del que se'ns ve a sobre és molt elevat. Llavors ara aquí hem de tindre paciència i esperar per veure fins a quin punt es desenvolupa i amb quins recursos. Creiem que el que està clar és que ha de ser complementària, ha de ser una acció complementària entre les administracions, o sigui, lo públic i lo privat. I dintre de lo privat entraríem les entitats sense ànim de lucre que són capaces d'acompanyar des de territori, des de proximitat i amb el reforç del voluntariat com una eina real de transformació social. Creiem que així podrem arribar. Si no és així, bueno, jo, des del meu imaginari, em resulta complexa visualitzar-ho.
0: Molt bé, doncs jo ho deia a l'inici, que la soledat no desitjada en qualsevol franja d'edat, però en aquest cas en la gent gran, doncs és un repte que tenim com a societat i combatre-ho doncs és responsabilitat de tots, de les famílies, de les entitats i també de les administracions. Aurora Padilla, directora de la Fundació Abismón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Gràcies. I si algun oient està interessat, jo sempre poso aquí la falca, tant en acompanyar en voluntariat com a fer patrocinador de la nostra entitat, estarem encantats de sumar esforços i recursos.
0: Molt bé, doncs feta està la crida, Aurora. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
2: Escribe a Ángel Expósito.
3: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
4: Un retrato íntimo y humano de León XIV, el hombre detrás del Papa.
5: Es una persona muy sencilla.
4: Un documental que explora su personalidad, vocación y ascenso inesperado al trono de San Pedro.
6: Todos me decían, no da entrevistas, hace su trabajo, se dedica a lo suyo.
4: León XIV, el hombre detrás del Papa. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya y Andorra.
2: Estás informado.
7: Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
9: Muy buena tarde.
7: Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
8: Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados. Tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia. muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelar

0: Aquesta tarda ha tancat portes el SIL, el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, més de 15.000 visitants. Tres dies en els que s'ha parlat molt dels avenços de la intel·ligència artificial i de l'impacte de la situació global que estem vivint en tot aquest sector. L'Ignasi Sayol és el president de Pimec Logística. Ignasi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Hola, bona tarda.
0: Doncs fem una mica de balanç, no?, de com ha anat aquest saló, un espai per veure cap a on va el sector de la logística i per conèixer de primera mà solucions, no?, que s'hi aplicaran en el futur. Cap a on anem, Ignasi? I no sé si anem pel bon camí.
1: A veure, ha sigut un balanç, ha sigut molt positiu, ha hagut una assistència molt important d'empreses, per tant, totes les empreses que tenim estan i que ens movem, doncs jo crec que ha sigut interessant a nivell de poder amb possibles clients. Després dir-te que sí, evidentment la tecnologia cada cop és, i la innovació és un punt més important a la logística, i cada cop més aquesta mostra en els últims anys passa de ser de gent de transport, cada cop menys, i més empreses de tecnologia que donen solucions als diferents punts de tota la cadena de subministrament, que és molt àmplia. El transport és una part molt petita d'una cadena que ocupa empreses d'emmagatzematge, de manipulacions, empreses de hardware, de software, intel·ligència artificial, etc. Per tant, diria que el balanç és positiu i cada any més s'està convertint en mostra d'innovació del que és el sector de la logística.
0: És a dir, anem pel bon camí per afrontar els reptes de futur, no?, que té el sector.
1: Sí, al final les empreses, i les nostres també, les petites i mitjanes empreses i mitjanes, cada cop estan més automatitzant els processos. Cada cop es robotitzen més els magatzems, es posa sistemes més eficients, per tant, és una tendència i és així. Vull dir, si veus aquest saló d'ara, d'aquí 10 anys, veuràs la gran diferència que hi ha. Hi ha moltíssimes solucions que ens permeten ser més eficients i fer una logística més productiva, que és una mica l'objectiu de tots.
0: Ara feies tu referència, no?, que el sector de la logística és clau per a la nostra economia, per la seva competitivitat. De fet, és un motor, podem dir, estratègic, molt important, que representa entre el 10 i el 14% del PIB a Catalunya. Clar, està molt bé produir béns i serveis, però com tu deies, després han d'arribar a temps al seu destí i de la millor manera possible, no? Això es valora prou?
1: Sí, evidentment nosaltres portem una tasca fa molts anys. Aquest percentatge que estàs dient és un percentatge que vam començar a calcular nosaltres fa ja uns anys des de Pimec Logística, des de Càster Logístic, que ja és una dada que ja dona fins i tot la Generalitat perquè l'ha afegit a l'Observatori de la Logística. Mm-hmm. Per tant, el primer pas era visualitzar el pes que té la logística.
0: Exacte.
1: Realment. Val? Per tant, un cop es visualitza, també sempre diem una cosa, no només és important pel pes, sinó que la importància que té per la indústria. Si volem ser un país industrial, necessitem una logística eficient. No hi ha indústria eficient sense una logística eficient. Per tant, és clau amb tot això, és a dir, des de tots els temes portuaris, tota la import-export necessita aquí de logística, la que hem de fer encara amb camió, però el suport galià farà en ferrocarril cap a Europa. Per tant, si una logística eficient, no hi ha indústria eficient. Per tant, a part del gran pes que té a l'economia, és tot aquest pes que té també a la indústria, si volem ser realment un país industrial.
0: Mm-hmm. I és un sector que està fent esforços per adaptar-se a la transició ecològica, a la sostenibilitat, també?
1: A veure, en el pensament, en el mindset de tots els professionals i empresaris de la logística, jo sóc un cas especial perquè em dedico a tecnologia per fer-la sostenible, no? Mm-hmm. Però en tots hi és això. El que passa que, evidentment, doncs no hem d'obviar que tenim unes barreres. És a dir, per exemple, descarbonització. Si tinguéssim una xarxa ferroviària normal, seríem capaços de poder descarbonitzar molt el transport amb terrestre. Pensa que més del 90% del transport es fa en camió, amb terrestre. Mm-hmm. Si això es fes realment en ferrocarril, baixaríem molt aquest punt, no? Per tant, sí, evidentment que ho volem, però també han d'haver les condicions infraestructurals que permeten fer-ho, perquè al final la demanda cada cop és més gran, els consumidors volen i les empreses volen els productes el més ràpid possible i amb les condicions adequades, i malauradament no tenim unes infraestructures dotades per fer-ho, i és així.
0: I una d'aquestes infraestructures clau seria el corredor mediterrani.
1: Sí, evidentment. Nosaltres hem reivindicat durant molt de temps això. En concret, hem llançat una iniciativa de fer una priorització, un pla d'infraestructures ferroviari que posi d'acord a tots els partits polítics, mani qui mani, en els propers anys per prioritzar quines són les infraestructures més importants que té el país. Per això ens sobta de vegades quan surten iniciatives com això del que és el tren orbital, que són 5.000 milions, quan realment hi ha elements com, per exemple, el nus de Tarragona, que amb 500 milions es podria fer, la 2 ferroviària i altres infraestructures que ens permetirien eliminar els colls d'ampolla que tenim del tema de mercaderies, que està totalment per fer a dia d'avui. Per tant, sí, nosaltres, la nostra aposta és màxima en això i pensem que són eines bàsiques si volem realment descobrir ser més eficients. És així.
0: Ignasi, com està afectant el sector el preu de la benzina, el combustible, tot aquest problema que hi ha ara mateix?
1: Doncs està afectant importantment. Tenim aquí dos sectors, el del transport de mercaderies i el transport de passatgers. El sector de passatgers que està regulat amb concursos, ja sabeu que aquí hi ha una llei de contractació que fa complicat que es pugui pujar aquestes licitacions i augmentar el gasol, i això fa que les empreses de transport de viatgers tinguin problemes de marges. I en la carretera, doncs, en principi, tot i que hi ha un real decret que fa uns increments, doncs, bueno, aquí hi ha els seus més i els menys. Hi ha cargadors que ho estan aplicant, altres que no. Bueno, estem en un escenari una mica inestable amb tot això, no? Perquè al final és una llei de lo que és oferta i demanda, tot i que pot haver un real decret, després s'aplica i no s'aplica. Això està penalitzant sobretot els petits transportistes que tenen menys poder de negociació amb els grans, amb els cargadors, no? Aquí tenim un problema perquè és un servei que no es valora, fins i tot des del punt de vista de l'usuari final. Quan es compra online, doncs el que vols és que la logística et costi zero. Però clar, la logística té un cost, no? Llavors, jo penso que comencem des de que no hi ha una visió de l'important que és i que s'ha de pagar, i això es transfereix també a les empreses amb els cargadors, que realment aquí ja, doncs, tot el tema de preus és complicat, saps?
0: Doncs un sector molt important, el de la logística a Catalunya, que haurà d'afrontar nous reptes en el futur i que tot apunta que va pel bon camí, per guanyar espai i competitivitat. Ignasi Sayol, president de Pimec Logística, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Momentos de Luis Rodríguez.
5: Luis Rodríguez.
6: Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
7: Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
6: A les matinades de COPE Catalunya.
8: Momentos de Luis.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda i el compte enrere per la visita del Papa a Barcelona ja comença a ser visible als carrers de la ciutat. Els voluntaris ja han començat a recollir les seves acreditacions i samarretes mentre avancen els preparatius als principals escenaris que recorrerà Lleó XIV. Mar Puerto, on es concentra la major activitat aquests dies? Com s'està preparant la ciutat i quines afectacions es preveuen? A veure.
1: El punt on es concentra la major activitat és a l'entorn de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Allà treballen operaris, camions i grues per tal de transformar el recinte en el gran escenari de la vetlla de pregària prevista pel proper 9 de juny. El disseny estarà inspirat en l'univers de Gaudí i en la tradició mediterrània. Mentrestant, a l'exterior continuen les tasques d'instal·lació de tanques i dispositius de seguretat. Els treballs també s'intensifiquen d'altra banda a la Sagrada Família i els seus voltants, on tot ha d'estar a punt per una de les cites més esperades de la visita, i en altres punts, com també, per exemple, la catedral o l'església de Sant Agustí, que ja es percep allà l'ambient festiu. Comerços i balcons també llueixen banderes al Vaticà i en alguns establiments i bars, per exemple, s'han col·locat flors blanques i grogues. Per ara, les afectacions del trànsit són mínimes, tot i que canviaran. A partir de dilluns està previst el tancament de diversos carrers i la prohibició d'aparcar durant 3 dies a les zones pròximes a Montjuïc, la catedral i Sant Agustí i a l'entorn de la Sagrada Família. També tancaran temporalment algunes estacions de metro i, a més, durant la visita papal es limitaran els accessos a Montserrat per tal de garantir la seguretat i l'organització dels actes previstos. De fet, els Mossos d'Esquadra ja han anunciat que aquests dies desplegaran un dels dispositius més grans que han fet mai i que mobilitzarà 5.600 agents i la participació de la majoria d'especialitats del cos. El coordinador general del dispositiu, el BUS, així és com es diu el dispositiu d'aquests dies, l'intendent Joan Salamanya, ha assegurat que faran el possible des de la prudència i el diàleg perquè la visita del Papa es pugui comptabilitzar amb les mobilitzacions que els docents ja han anunciat pel dimarts 9 de juny.
2: Com es passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Llavors, ho gestionarem. És a dir, tindrem la mirada posada també, com no pot ser d'una altra manera, com és en altres casos, en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació.
1: També ha destacat que es manté el nivell 4 sobre 5, reforçat d'alerta terrorista, si bé no hi ha cap amenaça concreta i que tindran una vigilància especial en les grans aglomeracions des del punt de vista de la seguretat i l'emergència.
2: Però el nivell 4 sobre 5 terrorista existeix, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió. També tenim la mirada posada que tenim grans aglomeracions de persones i, per tant, ja des d'un punt de vista de la seguretat, però també de l'emergència, hem de preveure plans d'evacuació o hem de preveure com en un moment donat podem fer moure les persones o no permetre que entrin més persones a determinats espais per no tenir riscos associats a les aglomeracions de persones. I una altra qüestió, la que tenim la mirada posada, és amb la delinqüència ordinària, que puguin aprofitar aquests dies doncs, per cometre delictes habituals, especialment els relacionats amb el patrimoni.
0: Això pel que fa a la seguretat, però on s'estan preparant també, Marc, per la visita de Lleó XIV, és a la presó de Brianzú.
1: Sí, serà dimecres la segona visita del pontífex a un centre penitenciari, una visita llampec de 20 minuts de camí a Montserrat, on el Papa, amb la presència de Salvador Illa, es reunirà al teatre de la presó amb 80 interns de Brianzú i 2 i Batràs, tots ells participants habituals de la vida pastoral als seus centres. Una d'aquestes internes, per cert, la Montserrat, ha explicat que estan nervioses, orgulloses i també agraïdes per la visita i per tot allò que representa.
3: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
1: I l'Elisabet també explica que li queda poc temps de condemna y que marxarà amb l'orgull de conèixer el Papa.
4: Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa. Y ya se ha hecho a mi papá, a mi marido, están todos muy contentos. Yo también, personalmente. Y agradecerle, pues, también a, por supuesto, a Brianzú, ¿no? Que esté aquí el Papa, claro que sí.
1: Mentrestant, una seixantena de funcionaris reforçaran, això sí, la seguretat durant la visita per tal de garantir el bon funcionament i perquè el dia a dia de la presó tampoc es vegi ressentit. Mm-hmm. Iolanda.
0: Doncs demà el Papa arriba a Madrid, dimarts que ve a Barcelona i ho seguirem minut a minut aquí a la cadena COPE. Gràcies, Marc. Gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
0: Informació esportiva amb l'Edu Badia. Què tal,
6: Edu? Hola, Iolanda, què tal? Bona tarda.
0: Vinga, primer titular, el Sabadell vol continuar amb el somni de l'ascens.
6: Sí, és la tornada a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Sabadell-Castilla, partit que comença a les 9 del vespre. El conjunt ballesà va perdre 2-0 al partit d'anada. I a la nova Creu Alta hi tenim el José Luis Gil amb les novetats del partit. Què tal, Gil? Bona tarda.
7: Què tal, Edu, companys? Bona tarda. Efectivament, fa 10 minutets que han obert les portes de la nova Creu Alta per un partit que, en principi, ve amb aires de ple absolut. No queda ni un sol tiquet ni una sola localitat per presenciar aquest Sabadell-Castilla. Partit de tornada, primera ronda, promoció d'ascens a segona divisió. Les matemàtiques ja les sabeu tothom. El Sabadell necessita guanyar per 2 gols al filial madridista per forçar la pròrroga i si aquest marcador es mantingués després dels 30 minuts extra, per millor classificació seria el Sabadell qui passaria a la següent ronda. Si evidentment guanya per 3 o més gols, no caldria aquesta pròrroga. Hi haurà ple, insisteixo, la nova Creu Alta, temperatura agradable, ambientàs per viure aquest Sabadell-Castilla a partir de les 9 de la nit.
6: Gràcies, Gil. El diumenge serà el torn de l'Europa, a Balaïdos, a 4:45 de la tarda contra el filial del Celta després de l'empat a 1 del partit d'anada jugat a Can Dragó. Més futbol d'aquí una hora. Juga la selecció espanyola femenina contra Anglaterra. És partit de la fase de classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. L'equip de Sonia Bermúdez ha de guanyar per més d'un gol de diferència si vol tenir opcions d'aconseguir un bitllet directe al Mundial i evitar així una repesca. Pel que fa a casa nostra, avui hem conegut que el Barça torna a la feina el dilluns 13 de juliol i farà una part de la pretemporada d'Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost, on hi jugarà 2 partits amistosos. Ja parà fa pocs minuts Rafa Juste sobre la polèmica amb l'Atlètic de Madrid i aquests tuits per l'interès del Barça per Julián Álvarez.
8: De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem. No, això no canvia cap pla. L'educació no té res a veure amb els plans esportius que porta molt bé el senyor Deco i per tant vull dir que continuï fent aquesta gran tasca que està fent i nosaltres fer l'altra que és la donar el que fem la gent, no? Aquesta responsabilitat que el Barça sempre té.
6: Les paraules de Rafa Juste. I també ja coneixem més detalls de la pretemporada de l'Espanyol. Quique Iglesias.
9: Bona tarda. L'Espanyol ha fet oficial el tercer amistós de la pretemporada, que començarà a principis de juliol, i el tercer amistós serà també a Anglaterra, com el segon a Burnley el dia 29, doncs el dissabte 1 d'agost a l'estadi Riverside de Middlesbrough contra el Boro, equip de la Championship que ha estat a punt de pujar a la Premier, serà el tercer rival de l'Espanyol. Dissabte 1 d'agost a les 4 de la tarda, hora nostra, l'Espanyol de Manuel González jugarà el seu tercer amistós. Serà amb un equip molt renovat, tenint en compte que Monchi vol fer molts canvis a la plantilla perica.
6: I 2 apunts més, Iolanda, a les 9 de vespre la penya s'ho juga tota una carta, el segon partit del play-off dels quarts de final pel títol de la Lliga CB, rep el Baskonia amb l'objectiu d'empatar la sèrie. I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa del Rei després de superar 38-24 al Valladolid. Sentim el jugador blaugrana, Peter Txikuza, a Esports 3.
10: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
6: Això mateix, perquè el Barça juga la Final Four a Colònia en aquesta competició, la Champions League. Demà la semifinal a les 5 de la tarda contra el guanyador del Nava Cuenca, una Copa del Rei que juga a Alacant.
0: Molt bé, gràcies, Edu, que tinguis bon cap de setmana.
6: Igualment, que vagi
0: bé. Que vagi molt bé. Fins dilluns. I d'aquesta manera arribem a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Disfruteu del cap de setmana. Fins dilluns.